0: a vivir, que son dos días.
1: Las 11 y 31 minutos de la mañana.
2: Estamos el 22 de septiembre de 1986 nacía Hoy por Hoy. Desde entonces han cambiado los gobiernos, las ciudades, la forma de trabajar, de hablar
3: y hasta de escuchar la radio.
2: Y cada mañana, durante 40 años, hemos estado aquí para contártelo.
4: Y estos días proliferan los
5: buenos días, soy Carlos Trancino.
2: El martes 22 lo celebramos mirando al futuro en una edición especial del programa Líder de la Radio. 40 aniversario de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
6: Colabora Renfe.
7: La SER. El sonido de la vida.
8: Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
9: Alfaro se publicó en 1927. Es una novela extraordinaria que cuenta con un argumento mínimo cosas esenciales y está escrita de una forma brillante, con ese flujo de conciencia que permite que entremos en los pensamientos de cada personaje. La revista Time la ha incluido en su lista de 100 mejores novelas en lengua inglesa. Léanla, háganse ese favor.
10: Pues claro, siempre que mañana haga bueno, dijo la señora Ramsay. Pero tendréis que levantaros al despuntar el día, añadió.
11: Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en la aplicación de la SER.
12: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
13: I supem a les millors taules del món.
14: En aquesta terra protegim i acollim.
15: Fem barri i fem pinya.
16: I fem i no deixem de fer.
17: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
18: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
19: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: Com et dius?
21: Ferran Adrià.
20: Quina és la teva experiència com a cuiner?
21: Has estat a alguna escola?
20: Has tingut algun mestre?
21: Això és una altra lliga.
20: Això són dos estrelles Michelin.
22: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
23: Estàs posant a tots al límit.
24: Prendreu tots mal. Ah!
22: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix.
14: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
13: I supem a les millors taules del món.
14: En aquesta terra protegim i acollim.
15: Fem barri i fem pinya.
16: I fem i no deixem de fer.
17: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
18: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
19: Generalitat de Catalunya.
16: El govern de tothom.
25: Amb Renault Capture Ecogé, el GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLCP. Més informació a Renault.es.
26: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
27: Estàs feta d'aigua, quasi tan escapes.
28: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. La cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
29: Bon dia, diumenge 20 de setembre, últim diumenge d'estiu. Núria Saró, bon dia.
30: Hola, molt bon dia. La jornada que tenim per davant aquest últim diumenge d'estiu ve marcada per tranquil·litat. El sol serà el clar protagonista i les temperatures s'aniran enfilant i avui es podran superar els 30 graus. Màximes que es mouran entre els 28 i 32 graus i demà seguiran pujant i de fet demà dilluns podríem arribar fins i tot fins als 35. Avui al cel parlarem d'una jornada tranquil·la amb sol a tot estirar. Tindrem algun núvol de tipus alt que anirà passejant-se, però en general molta tranquil·litat, així que el temps acompanya per fer qualsevol activitat a l'aire lliure. Això sí, ens hem de protegir. Les temperatures ara mateix van des dels 11 graus a Girona, 14 a Lleida, 19 a Tarragona i 22 a Barcelona.
29: Repassem ara l'actualitat informativa. Carles Puigdemont assegura que quan torni a Catalunya recorrerà al país per escoltar i decidir quins passos seguir. En una entrevista publicada avui al diari britànic The Sunday Times, Puigdemont explica que fa temps que pensa en l'estratègia a seguir i que l'executarà sempre que els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. Feia més d'un any que el líder de Junts no concedia una entrevista.
31: I tried to be in contact with my team, with the people, in order to understand exactly what is going on in Catalonia. But I know
29: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo coincideixen avui a Catalunya en l'inici del nou curs polític. El president socialista participarà aquest migdia a la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, mentre que el líder dels populars ha escollit Badalona per celebrar-hi un acte amb Xavier García Albiol. I encara en plena política, Esquerra Republicana ha tancat la investigació sobre qui hi havia darrere dels cartells satírics contra Pasqual i Ernest Maragall per l'Alzheimer de l'expresident. L'informe final apunta 4 exmilitants, els quals ja no es pot sancionar. El partit ha demanat perdó als afectats, a la militància i també a la ciutadania. L'informe intern d'Esquerra apunta Sergi Sabrià i Marc Colomer, exvicesecretaris de comunicació del partit, com a responsables dels cartells. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha donat 48 hores a l'empresa encarregada de les traduccions al Tribunal Superior de Justícia perquè s'expliqui per què no va poder garantir que el judici de Roger Espanyol es fes en català.
0: Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
29: Tot plegat arran de la sessió de dijous del judici en què dues intèrprets del català al castellà tenien moltíssimes dificultats per fer correctament la seva feina, fet que va generar queixes d'Irídia, Òmnium i l'ANC. Més coses, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat una xarxa de comerços assequibles a Barcelona similar a la de Nova York. És el principal anunci que ha fet l'alcalde de la capital catalana des de Nova York, on està de viatge oficial per assistir a la trobada internacional Urban 20.
1: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
29: Publicitat i tornem.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I supem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
15: Fem barri i fem pinya.
16: I fem i no deixem de fer.
17: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
18: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
19: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: Com et dius?
5: Ferran Adrià.
20: Quina és la teva experiència com a cuiner?
5: Has estat a alguna escola?
20: Has tingut algun mestre?
5: Això és una altra lliga.
20: Això són dos estrelles Michelin.
22: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
23: Estàs posant a tots al límit.
19: Tendreu tots mal. Ah!
22: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I supem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
15: Fem barri i fem pinya.
16: I fem i no deixem de fer.
17: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
18: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
19: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
28: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
29: Tres minuts i seran les 9 del matí. Torna a revifar el debat sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat després de l'anunci del govern espanyol per invertir en la infraestructura. Més de 200 entitats es manifestaran aquest migdia a Barcelona per protestar contra el projecte. Sota el lema Ni ara ni mai, els organitzadors han fet una crida a participar-hi, Ferran Dalmau.
6: Entitats socials i ambientals i sindicats sortiran des de la Cruïlla, entre el Passeig de Gràcia i el carrer Aragó, fins a la plaça Sant Jaume de Barcelona a partir de les 12 del migdia. En total s'han organitzat més d'una desena de columnes per arribar-hi a peu, amb metro, amb tren o fins i tot amb tractor. Els organitzadors asseguren que el moment de la protesta és clau perquè arriba després que el govern de l'Estat hagi donat llum verda aquesta setmana al primer pas per fer realitat el projecte d'ampliació del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Aena fins al 2031 que inclou destinació destinar més de 1.700 milions a l'aeroport de Barcelona.
29: En aquest context, davant el rècord de turistes que cada any arriben a Catalunya, des de la Diputació de Barcelona reclamen poder gestionar aquest fenomen. La principal proposta és desestacionalitzar-lo. Soledad Bravo és la gerent de serveis de turisme de la Diputació de Barcelona.
7: Totes les polítiques que s'estan duent a terme des de la política local és de gestió. El focus s'està posant en gestionar els fluxos turístics. Ja no partim d'aquella idea de la política de promoció, només de Visit Barcelona, sinó que ara s'està treballant per tota una gestió dels fluxos i, evidentment, doncs en línia amb el que seria la capacitat de càrrega tant de la ciutat com de la província.
29: En educació, la reunió de l'Assemblea Educativa de Catalunya, on els mestres havien de decidir com es manifestaran aquest inici de curs, ha acabat amb poques concrecions. Per ara, no han decidit quin serà el calendari de mobilitzacions. Cinta Díaz n'és la portaveu.
5: Aquest inici de curs ha començat igual o pitjor que l'anterior. Per això, les assemblees i els sindicats en lluita hem començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues.
29: I dels esports, el Barça ha dormit a 6 punts del Real Madrid, que s'enfronta aquesta tarda a l'Atlètic en el derbi madrileny. Els de Hansi Flick han tancat un inici de la Lliga perfecte. Abans de l'aturada de seleccions sumen 21 dels 21 punts possibles.
8: Pilota per Rafinha, Rafinha, Rafinha, Rafinha, Rafinha.
29: La narració de l'últim gol del Barça en el partit d'ahir contra el Sevilla, gol de Rafinha, que va capgirar el marcador amb un hat-trick. En bàsquet, a les 7 del vespre, a 6 a Joventut Barça, en la Supercopa Endesa, a l'Olímpic de Badalona. I avui acabarem amb música. Quan...

0: Figueres el 2, 3 i 4 d'octubre. Compra el teu cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Aquest diumenge el Tot és Comèdia.
2: Què fue de Andrés Villarosa?
3: Buen dia. Oriol Genís és el millor actor de Catalunya.
1: Ens vindrà a veure l'Oriol Genís a motiu del cicle homenatge que protagonitza la Sala Beckett. I també...
4: Tinc una bèstia dintre meu.
1: Quimi Portet torna al seu World Tour, que el portarà a tocar escenaris molt més petits que l'Olímpic. Conversarem amb ell sobre aquesta nova etapa.
5: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: Figueres el 2, 3 i 4 d'octubre. Compra el teu cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Ets de Girona i busques un pis de lloguer assequible? Oberta la convocatòria per a l'adjudicació de 98 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer als barris de Can Gibert del Pla i Domeny per a persones empadronades a la ciutat de Girona. Presentació de sol·licituds fins al 9 d'octubre a girona.cat/HPO. Ajuntament de Girona. Missió Habitatge.
2: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
3: Esto promete, Manu.
2: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza en Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
3: Huele a compra, Manu.
2: A ver, huele. ¡Va! ¡24 horas!
3: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
2: Venga. Ocasión,
4: Bruce. Aquest diumenge el Tot és Comèdia.
5: Què fue de Andrés Villarosa?
6: Ho hem de dir, Oriol Genís és el millor actor de Catalunya.
4: Ens vindrà a veure l'Oriol Genís amb motiu del cicle homenatge que protagonitza la Sala Beckett. I també...
7: Tinc una bèstia dintre meu.
4: Quimi Portet torna al seu World Tour, que el portarà a tocar escenaris molt més petits que l'Olímpic. Conversarem amb ell sobre aquesta nova etapa.
8: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya.

0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Lo mejor de A vivir que son dos días. Siempre en la aplicación de la SER.
2: Arriben els Planadells de Garatge Plana només el 24 i 25 de setembre. Descomptes únics en turismes Mercedes-Benz. A Garatge Plana de Fornells de la Selva troba el teu Mercedes ideal. Reserva la teva visita al 673-137-137. Planadells, 24 i 25 de setembre.
3: Ets de Girona i busques un pis de lloguer assequible? Oberta la convocatòria per a l'adjudicació de 98 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer als barris de Can Gibert del Pla i Domeny per a persones empadronades a la ciutat de Girona. Presentació de sol·licituds fins al 9 d'octubre a girona.cat/HPO. Ajuntament de Girona. Missió Habitatge.
4: Hay quien presume de muebles a medida hechos con maderas de la otra punta del mundo. Y hay quien presume de ir a la otra punta con un viaje a medida. Porque los precios de Hipoyacán son tan increíbles que con lo que ahorras a lo mejor te pegas un viaje a las Bahamas. Hipoyacán.com.

0: a la cadena SER y SER Catalunya.
1: Acto del líder del Partido Popular en Badalona junto al alcalde de la ciudad, junto a Xavier García Albiol, que ha mostrado una postura antimigratoria muy clara en los últimos años. Discurso de Feijóo centrado en la crisis migratoria de Ceuta, insiste en el término invasión y vuelve a acusar al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, de abandonar a los ceutíes. Siguiendo su discurso ha estado Adriana Jordán. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. El líder del PP incide en ese discurso más duro contra la inmigración, la vincula a la inseguridad. Núñez Feijóo en Badalona ha defendido que es más fácil entrar en España de forma irregular que regular. Por eso promete ser más exigente con los migrantes.
3: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad.
2: Feijóo también se ha conjurado contra la multireincidencia o contra la ocupación que liga con los migrantes.
1: Y en Cataluña también está Pedro Sánchez desde Gavà junto al presidente Illa participando en la fiesta de la Rosa. Antes que el presidente del gobierno ha hablado Illa comparando a Feijóo con Abascal, con el líder de la ultraderecha de Vox. El presidente del gobierno está a punto de empezar su discurso en Gavà. Sigue nuestra compañera Laura Pons. Adelante.
4: Sí, empieza ahora mismo, de hecho, el presidente Pedro Sánchez, que se apoya en Salvador Illa en su puntal para reivindicar el socialismo, sinónimo, dice el presidente de la Generalitat, de libertad, de igualdad, de fraternidad y de sentido comunitario. Es la receta, los ingredientes del PSC ante el odio y los tiempos de incertidumbre. Lo escuchamos.
5: Buenas tardes, Gavà. Muchísimas gracias, Gemma, alcaldesa, por ofrecernos esta imagen de esta pineda maravillosa de Gavà.
4: Son las palabras del presidente Sánchez aquí en directo en esta Fira de la Rosa, la fuerza del nuestro futuro, la fuerza de nuestro futuro, o Feijóo y Abascal o Sánchez. Esta es la cuestión, decía Salvador Illa en este acto hoy aquí en Gavà, que se convierte en el pistoletazo de salida de un curso político marcado por el calendario electoral, en que los socialistas han criticado a los populares por seguir los pasos de Abascal, que vino el viernes aquí en Barcelona, en la capital catalana, a buscar votos, dicen, y hoy hace lo mismo. También Feijóo, socialistas auguran que van a perder por estar emulando lo que está haciendo la extrema derecha.
1: Y de la crónica internacional, Moscú asegura que el ataque de Ucrania, lanzando más de 1.600 drones contra distintas zonas de Rusia, es el mayor desde que comenzara la guerra. Sera Fernández.
6: Así lo ha confirmado Sergei Sobyanin, alcalde de Moscú, que ha acusado a Ucrania de intentar boicotear las elecciones parlamentarias rusas con el lanzamiento de 1.600 drones. Según Sobyanin, las defensas rusas han podido interceptar la mayoría de los drones, 450 se dirigían a Moscú y algunos de ellos alcanzaron una importante refinería de petróleo que ha resultado dañada. En las últimas horas, la ofensiva ucraniana sobre Moscú ha dejado al menos 2 muertos y 6 heridos.
1: Y nos queda la información del deporte. Juan Marín, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas. En menos de una hora comienza la jornada de domingo en la Liga con el choque entre Getafe y Málaga en el Coliseum. Y a partir de las 4 y cuarto echará a rodar el balón en el Metropolitano con el derbi de la capital entre Atlético de Madrid y Real Madrid, con el reencuentro entre Simeone y Mourinho.
8: La realidad, hay una tensión y una ilusión enorme por la rivalidad que hay, por obviamente la competitividad que hemos logrado recuperar en estos últimos 15 años.
9: Los derbis son historia, son cultura, son pasión de los aficionados.
7: Y en motos, Gran Premio de Austria con victoria hace unos minutos de Ethan Guevara en Moto 2. Y recordamos que a las 2 de la tarde comienza la carrera de MotoGP con Jorge Martín desde la pole y Marc Márquez segundo.
1: De momento es todo. Se quedan con las emisoras de la SER. Más información a partir de las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Aida Bao.
0: A la cadena SER y SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
10: Què tal? Molt bon dia. Bon diumenge, Clàudia Carons.
11: Bon diumenge, Màxim Castillo.
10: Ara farà un any. Sí, jo crec que pels vols del setembre de l'any passat, després de veure Compto cada passa meva sobre la terra, de Lluïsa Coniller, en direcció de Xavier Albertí, el nostre crític teatral Oriol Puigtauler va dir aquí.
12: Ho hem de dir ja. Oriol Genís és el millor actor de Catalunya.
10: Pam. Oriol Puigdauler, com estàs? Bon dia.
11: Hola, bon dia, bon diumenge.
10: Segueixes pensant el mateix?
11: Home, i tant, cada dia més, cada dia més.
10: Bon dia, Oriol Genís.
12: Hola, bon dia.
10: Com dus els elogis als teus meravellosos 76 anys?
12: Bueno, sí. intentant no pujar-me excessivament de la parra, però pensar que també està bé que t'ho diguin aquestes coses, perquè sempre reconèixer la feina d'una, a tothom li agrada, no li reconeguin, i aquesta és una cosa doncs, que agraeixes i que també et dona aquestes ales de seguir fent coses una mica, no? Et dona aquests ànims, et tira la gasolina al dipòsit, no?, per poder també tirar endavant.
10: Te l'han reconegut tard, però, la feina, creus?
12: A veure, no sé, no és que me l'hagin reconegut, és que ha passat això, no? O sigui, ha arribat un moment que ha començat a passar aquesta cosa, no? I jo crec que, bueno, que va una mica d'acord també amb la meva trajectòria. He tingut jo una trajectòria una mica desigual, com el Guadiana, no?, que apareix i desapareix, no? I llavors anava fent meandros i coses que així, ja, pum, m'ha tornat a sortir. I ara, de cop i volta, bueno, he tingut una bona ratxa de fer coses, he pogut aprofitar, he pogut, diguem-ne, tenir projectes interessants per fer. M'han ofert coses i jo també he procurat fer coses que m'interessava fer i, per tant, d'alguna manera, tot ha ajudat a que ara passés això que està passant, no?
10: Sí, que la Beckett, per exemple, això és inèdit, no?, dediqui un cicle a un actor. Exacte. En actiu, a més a més.
11: La Sala Beckett, la casa de la dramatúrgia catalana contemporània, que havia dedicat i ha dedicat cicles des del Pepito Benet i Jornet, el Sinisterra, la Lluïsa Cuniller... Enguany, aquesta temporada, per primer cop a la història, dedica un cicle a un actor que és l'Oriol Genís i que, de fet, ha inaugurat la temporada aquesta setmana amb un espectacle d'Oriol Genís.
12: Sí.
10: Per cert, que és un homenatge en el que et fan pencar, eh? És curiós, home, això, l'homenatge. No està allà tirat a la butaca i veient passar.
12: Sí, que et vagin dient coses i que tu vagis plorant.
10: Ni tirant-te floretes, exacte. No, no, no, I aquesta és su vida, Oriol Genís. I a més són espectacles on treballes molt, eh? On te'n fas un far.
12: No faig res allà, si escolta, ho fa tot del Villarrosa i no fes res. No, això és el bo de tot. I la tia deia, no és que estigui assegut amb el butac que em diguin coses maques, no, és que sóc jo que estic allà treballant, suant la cancel·lada i vinc a fondre-li, i llavors aquest... Però bueno, això ha sigut una proposta del Toni Casares, que li vaig proposar de
10: director
12: fer...
10: de la sala?
12: Sí, director de la Sala Beckett, i li vaig anar a vendre una moto, perquè els actors també hem de vendre motos, de tant en tant no només hem de fer espectacles, sinó vendre la moto, a veure si algú la compra, i li vam presentar per fer La mort a Venècia, el Tomàs Mann, amb una versió amb Alvia Parcerisa, que és un director jove amb la qual ja hem treballat anteriorment amb el Pasolini, i aleshores ella s'ho va escoltar molt atentament, i al cap d'uns dies em truca i em diu, mira, allò no ho farem, però et proposo fer aquest cicle.
10: A canvi,
12: et proposo fer el cicle.
10: Seràs el protagonista.
12: Sí, de moment vaig quedar una mica bocabadat així, sense paraules, sense d'això, però bueno, al final les raons eren aquestes, que buscava una mica un perfil diferent, i jo crec que és una gran idea això de trobar, d'obrir aquest canal, jo crec que serà una cosa que continuarà.
10: Exacte.
12: Jo no m'ho he dit, però penso que continuarà.
10: Tant de bo continuï a la Beckett o altres llocs. Sí.
12: Clar, i tindrà aquesta cosa de reconèixer el treball dels intèrprets, que no només ens que dediquem a fer la nostra feina, que és a fer d'actors, sinó que també proporcionem idees, busquem autors, busquem coses, busquem projectes per tirar endavant, que van més enllà i que aquí ens entronca amb la dramatúrgia i l'autoria, sense que siguem autors ni dramaturgs, ja. Evidentment.
10: Ara anirem amb el primer espectacle que ha inaugurat el cicle, però quines altres tres obres podrem veure?
11: Bé,
10: la de la Cuniller, que citàvem abans, no?
11: El Cada passa meva sobre la terra, monòleg escrit per la Lluïsa Cuniller, per l'Oriol Genís, expressament per l'Oriol Genís. Es veurem Verbagàlia, aquest muntatge...
10: En van parlar aquí, en aquest muntatge,
11: que són dos monòlegs de la Víctor Català, amb la Paula Blanco, la tieta, i l'Oriol Verbagàlia, dirigits per l'Albert Arribas. Sí. Després veurem d'un muntatge que, per mi molt mític, que es va veure a la Beckett de Gràcia, Vespres de la Beata Verge, de l'Antonio Tarantino. Això serà en format lectura.
10: Era allò del pare que feia aquell monòleg amb el cos present del seu fill suïcida?
11: Allò
10: tremendo, eh?
11: Tremendo. Allò s'havia vist a la Beckett de Gràcia, al Brossa, a l'Acadèmia, no?
12: A l'Acadèmia, sí.
11: I després... Jo sé que hi haurà un grec, hi haurà un grec que tancarà el cicle Oriol Genís, que no s'ha dit encara.
10: Però això s'ha anunciat o no?
11: No, però...
12: Hi ha un broche d'oro.
10: Oh.
12: Bueno,
11: Una cirereta del pastís.
12: És una cirereta. No?
10: Ara t'ha sortit una mica...
12: Està millor.
10: No, una cirereta. T'ha sortit Andrés Villarosa.
12: Això. No, no, ha sortit... És el
10: bueno, què ens pots dir, home? Què consistirà?
12: Sí, sí, sí.
11: Exclusiva.
12: És, una, és un treball amb la Júlia Genís, amb la meva
10: una
12: filla.
10: Tal Júlia Genís.
12: Una tal Júlia Genís, no? Que llavors emparentem, diguem-ho així, tanquem el cicle, comença el cicle amb el Rosic amb el Villarosa i l'Oriol Genís, i tanquem el cicle amb el Marc Rosic, l'Oriol Genís i la Júlia Genís, no? I d'aquesta manera, diguem-ho així, que fem aquesta mirada cap al futur, que és la Júlia.
10: Però què fareu aquí, pare i filla?
12: Aleshores, el que fem és una... Això no ho dieu a ningú, que no... Que
11: no, no ho direm. Ningú, no, que no,
10: ningú, Toni Casares, tenca el transistor. Sí.
12: Vale, ara baixeu el volum. Fem un treball sobre Bertolt Brecht i Corbyn, que ens interessen, però són aquests autors que sempre portes a la motxilla, sí. No? A veure quin dia podem fer això, a veure quin dia podem fer això. I, bueno, aquesta vegada sembla que ho farem, no?
10: L'Òpera de Tres Rals no, que aquesta ja està feta, eh? I ara
12: no,
10: ha tornat a lliure.
12: Ara que el Marc Rosic s'ha ficat amb l'Òpera de Tres Rals, s'ha ficat amb aquesta cosa, diguem-ne, de traduir aquesta nova versió de l'Òpera de Tres Rals que ha fet la Marta Pazos al lliure i al grec, doncs ara ell també s'hi posarà.
11: Com que té poca feina el Marc Rosic, oi? Fa poques coses.
12: No, em sembla que aquesta vegada només tindrà això.
11: Ah? Però jo vull dir una cosa.
10: Endavant. No.
11: Que serà molt bonic veure l'Oriol amb la Júlia Genís, la seva filla, clar. Però que el debut teatral de la Júlia Genís professionalment va ser el Maldà, amb aquell espectacle que es deia sí. Cabaret Protocol, de l'Helena Tornero, dirigit per l'Ester Nadal, que també hi havia l'Òscar Matxancós, pianista, i allà va ser el debut de la Júlia, no? Que era molt jove, llavors.
12: I, a més, no feia una cosa fàcil, perquè la Júlia la fèiem estar d'espectadora, que som tan moderns que fem aquestes coses.
11: Molt moderns.
12: Tu et poses d'espectadora, tota i et sona el mòbil. Nosaltres et fotrem una bronca, perquè estem a l'escenari i direm, hòstia, per favor, però que no saps que s'ha de tancar el mòbil, noia. Llavors tu has de fer que t'agobies molt i que estàs molt allà amb això. Bueno, i al cap d'una estona, quan els vells de l'escenari ens encallàvem, llavors sortia ell i feia un monòleg i deia, és que n'estic cansada que us queixeu, estic cansada de les vostres queixes, estic cansada d'això. Feia un monòleg i, clar, no era fàcil això, però en aquell moment era trencar la quarta paret, entrar a escena i agafar el protagonisme de l'escena. Bueno, allà va ser una cosa...
11: I devia tenir la Júlia 18 anys, així, o no
12: sí,
11: sé.
12: Sí, sí, estava a l'institut, estava a l'institut.
10: Tornarem a parlar d'aquesta relació paterno-filial.
13: Tantes coses a dir.
10: Sí, sí, sí. És que hem de parlar de moltes coses, bueno, eh? Però bé, vindrà o no vindrà l'Andrés Villarosa, Oriol?
12: Ai, senyor.
10: Vindrà o no vindrà?
12: No em treguis aquest tema perquè és que ja li diem, amb el Rosic ho diem, acabarem malalts darrere d'aquest home. Aquest home és una cosa que ens fa tronar i ploure. Fa tronar
10: i
12: ploure.
10: El cantant melòdic del Parroquí i les Americanes Llampants.
14: Aprenderse una cosa de memòria, eso no es ser artista, es ser esclavo. Obedecer a directores, agentes, coreógrafos, esto es pasto de funcionarios. Ensayar día sí y día también, eso es ojo a bobo de tontos. Hacer cada día función, no. El arte es efímero y se da cuando se da y cuando se quiere.
15: Y no sabrán decirme ustedes qué fue de Andrés Villarosa.
12: ¿Qué fue? ¿Qué fue?
15: Si sigue metiendo gaseosa, si aún no soporta el café.
16: No sé, no sé.
15: ¿Qué fue de Andrés Villarosa?
12: ¿Qué fue? ¿Qué fue?
15: Se sigue cosiendo sus trajes, si aún va forrado en la me.
16: No sé, no sé.
10: Heu d'anar a veure l'Andrés Villarosa si es presenta, si es presenta a la sala.
13: Exacte. Tot això va començar, o sigui, amb un cantant de la teva família que portava Parroquí. Això és veritat?
12: Sí. Un dia la meva mare em diu, mira, el Xupi, que era un senyor,
10: ja
12: que a més el seu fill encara és músic i encara toca coses, no?
10: El Xupi? Però,
12: sí, sí, el Xupi. El Xupi era un cantant d'orquestra, que tenia una orquestra i tocava. Llavors un dia em va dir, el Xupi porta Parroquí. I vaig dir, ostres, això del Parroquí em va quedar gravat, això del Parroquí.
11: És que s'ha perdut molt el Parroquí,
12: clar,
11: eh?
12: Clar, que sí.
10: Deixa'm dir que, per sort, tots van a Turquia ara.
13: Deixem-lo, no?
12: A veure, el Parroquí té una història, perdona que faci una digressió. La perruqueria Santos és especialista en parroquins. No sé si ho sabeu, això.
10: No. El Toni Santos, que treballa fent els cabells als perruques de la majoria d'espectacles de Catalunya. Toni Santos.
12: Doncs ell, quan estava en el carrer Santa Anna, i ara que estan al carrer, que no me recordo com es diu, en canviat de carrer, perquè no podien pagar el lloguer, que són coses que passen a Barcelona, Barcelona, que sí, han de canviar de
11: sí,
12: lloc.
11: Sí.
12: Doncs aleshores tenia un apartat amb unes cortines que es tancaven i la gent que portava perruquins discretament obrien la cortina, creure. Tancaven la cortina, li treien el perruquín, es quedava com es quedava, i llavors li deixaven el perruquí, li tornaven a col·locar, i això era una cosa de discreció absoluta.
10: Ah, sí, el,
12: no?
10: Xupi, sí. El Xupi anava aquí, el Xupi?
12: I el Xupi no anava aquí, però el Xupi portava perruquí. No? I llavors, resulta que, clar, això del perruquí vaig pensar, ostres, això és molt maco, no? Perquè un cantant amb perruquí, tot va començar a partir aquí, amb això. I llavors vaig pensar, home, les americanes brillants, aquestes coses, fer un personatge que fos això, amb bigoti postís, amb patilles, tot postís del perruquí. I llavors, quan el teníem ja muntat, vaig dir, me'n vaig a la Bodega Bohèmia, és a dir, que la Bodega Bohèmia si puc anar a treballar uns quants dies en allà, no?
10: Explica-li a Clàudia Arcarons.
11: Que és molt jove, la Clàudia.
10: Sí, què era la Bodega
13: Bohèmia? Què era?
12: La Bodega Bohèmia
10: sempre
12: estava...
10: fa servir de frontón, eh? Ja em perdonaràs, Clàudia.
13: Ui, jo ho entomo.
10: Explica-li a les Clàudies Arcarons de l'audiència, no? La gent de 20 i pocs anys.
12: La Bodega Bohèmia està al carrer Lancaster, que és una travessia del carrer Nou de la Rambla.
10: Barri Xino.
12: Barri Xino, barri Xino, absolut. I aleshores estava allà entrant a la dreta, hi havia un senyor a la porta que deia entren, passen, no era un tuguri, un xiringuito, realment un xiringuito. Entraves a dintre, hi havia un mirall, llavors hi havia un senyor que tocava piano, que estava sempre d'esquena al públic.
13: En perruquí o sense?
12: Sense perruquí, que era l'únic que no portava perruquí. Que ara no recordaré com es deia.
11: L'únic de tot el local que no portava perruquí.
12: M'agradaria recordar com es deia.
11: Bueno, ja et vindrà.
12: Llavors, aquest senyor tocava piano d'esquena al públic, absolutament d'esquena. I llavors, allà sortien gent que havien sigut cantants o havien sigut gent que tota la seva vida, la seva afició, era cantar i eren les varietats, i simplement que anaven allà a cantar, no? I aleshores hi havia com una ronda de cantants, un darrere l'altre. Hi havia tres passis, començaven a les 8 del vespre o així, el primer passi, que era el més avorrit perquè tampoc hi havia tant de xou, un que començava sobre les 10, m'imagino, i l'altre començava a les 12 o alguna cosa així. Bueno, llavors hi havia tres passades. I tu anaves passant per tots els d'això, no? Arribaves allà a les 8 del vespre, te reclames, et vesties i començaven els passis. Quan acabava una roda, començava la segona roda i la tercera roda. La gent sopaven allà, els que cantàvem, sopàvem allà, després ens preparàvem pel segon pas i el tercer passi. I a això s'acabava la matinada. Feia una calor espantosa.
10: Tothom fumant, evidentment.
12: Tothom fumant, era molt per local, molt petit, amb tauletes.
10: I això quins anys era, quan tu hi vas actuar?
12: El 91, 92, ah. Ja va ser. I llavors la Bodega Bohèmia era un lloc on li havia fama de que la gent anava a riure-se'n, això m'ho van dir encara ahir, de la gent que estava actuant. Ja. Jo
10: de les velles glòries cabareteres. Sí. No, mira, com les glòries cabareteres, vaja, com el les nostres estimades glòries.
12: I tant. Jo discrepo una mica, la gent anava tan bona, la gent va riure, sí, però ells ja jugaven aquest joc. No? Ja s'acceptava una certa complicitat de tot això. Vull dir, els hi feia tanta il·lusió fer allò que feien, que en el fons allò entrava dins d'un lloc que no era una burla descarnada, era un altre tipus de cosa, no? Crec jo, vaja. Bueno, llavors resulta que allà hi havia tot aquest ferum de... Hi havia dues persones que venien de travessis, una el Gil de Lobe i l'altra, tampoc recordaré, l'Andre, com es deia aquell home? Bueno, perdó, ahir no me'n recordo.
11: Bueno, el Gil de Lobe, mítica,
12: que va morir fa poc.
10: Sí.
12: I una altra que també feia, que em recordaré el nom també, que feia de travesti, els dos.
10: La Carmen de Mairena no hi havia actuat?
12: La que, poder sí, més antiga.
10: Però no fixa, no.
12: Quan jo vaig a ser-hi, no? I després hi havia el Manolo da Costa, que era un senyor que feia una imitació del Machín, però més que cantava molt bé, Manolo da Costa, la seva dona, que també cantava, que era una que també cantava estupendament bé, molt, perdó, estàndards italians, cantava, i, bueno, tot gent tenia diguem-ne, estils diversos.
10: Bueno, en qualsevol cas, és una Barcelona desapareguda.
12: Desapareguda.
10: I aquest espectacle, clar, el que fa és també retre un homenatge a tota aquella nit i a tots aquells artistes, artistes.
12: Per això, no? Villarosa
10: fora
12: diu
10: del
12: això.
10: Temps, fora clar. De les modes, clar. Fora del màrqueting, no?
12: Per això diu això Villarosa. I l'arte és efímero i se da quan se da quan se quiere dar. I no cal ni prendre's una cosa de memòria, ni assajar. Vull dir, aquest és el tipus de funcionament. Tu eres artista i vas allí i haces les coses que haces perquè eres artista. I s'ha acabat el bròquil, eh? I deixem-nos estar que es dirigeixin, que ens diguin que vas a fer això i que tota aquesta història, fora, no? L'art en el sentit més, més així de la paraula, no? I tota la gent allà de la Bodega Bohèmia tots portaven perruquí. Que aquesta és una cosa que a mi em va sorprendre.
10: El Santos estava content? Anàvem fent perruquins.
12: I n'hi havia un que portava una perruca així com molt arrissada, fins aquí baix, com de Beatle, però arrissada, no? I llavors jo pensava que me n'han fotut aquesta gent, no? Perquè tots, tots, tots, tots. Bueno, és igual. Una de les persones que actuaven allà portava perruquí i les perruques de senyores se les posava sobre el perruquí.
11: Oh, doble no capa, doble capa.
12: Compartíem camerino, jo ho veia això,
11: clar,
12: i
11: clar.
12: El perruquí quedava tot així.
10: Bueno, doncs aquesta setmana la Beckett, una mica aquell esperit de la Bodega sí. Bohèmia, ha tornat a emergir.
11: Bueno, que avui sí. És l'última funció.
10: Avui és l'última.
11: Sí. A les 6 de la tarda, no?
12: Sí.
11: A
12: les 6. Sí. Per sort ha vingut cada dia el senyor aquest, arriba tard però arriba, i d'alguna manera cobrarà per això. Jo li vaig dir, si llegues tarde no cobres.
10: Oriol.
11: Digui'm.
10: Oriol no. Genís, clar. Ah, ara perdó, és d'estar Oriol actor, Oriol crític. Oriol Genís. A veure, tu t'hi poses bastant tard amb això del teatre, estudiar-lo, no? En
12: 27. 27.
10: Vas anar a l'institut,
12: sí.
10: No? Abans de donar uns quants toms per la vida.
12: Sí,
10: no? Perquè això. La teva família, tu ets fill únic, volia, que, el teu pare volia que fossis advocat.
12: Advocat.
10: Home de lleis.
12: Sí. I jo vaig torçar-ho, vaig dir, bueno, vull fer filosofia i lletres perquè així compensaré per la part, diguem-ne, aquesta de la literatura i tot això, compensaré la cosa aquesta de les lleis. Quan vaig veure que les lleis ja no funcionaven i que jo no estava fet per fer lleis, doncs vaig dir, fora, s'ha acabat, i ho vaig deixar-ho tot i vaig entrar a l'institut. La meva promoció són el Manuel Dueso, que en Pau Descansi fa poc va morir, l'Artur Costa, la Montse Guallar,
10: la Belfolk també?
12: Benz, la Belfolk, i que fa poc vam compartir la corona d'espines, que no havíem treballat mai junts, i va ser també
10: ostres,
12: una cosa preciosa,
10: sí,
12: treballar.
10: Quasi 40 anys després, retrobar-vos allà.
12: I tant, gent de la meva promoció. Una promoció que, bé, era aquell moment...
10: Amb una frase, com descriuries l'ambient teatral de la Barcelona dels 70, on tu comences, que comences per... Tu has fet de tot, a la
12: sí,
10: vida.
12: Sí.
10: Vas començar fent familiar, crec, el primer, no? Amb un grup que tenia un nom que m'agradaria sentir-lo.
12: La Trepa.
10: La Trepa,
12: la Trepa i l'Uda Cuc.
10: Sí, i un altre, com es deia?
12: Tarrabastall, Tall Vall Ventall.
10: No,
12: el Tarrabastall va ser una cosa que vam fundar amb el Manel Dueso. El Manel Dueso era molt amant dels jocs de paraules i feia aquesta, com que era poeta també, se li va acudir a ell aquest nom, no? I vam dir, home, però això és molt llarg, no? Tarrabastall, Tall Vall Ventall, no? Però bueno, ho vam adoptar, vam agafar el nom aquest i ens fèiem cercaviles, perquè nosaltres, quan vam entrar a l'institut, teníem vocació de teatre de carrer. L'institut es feia teatre de text, bàsicament, no? I nosaltres vam rebel·lar contra això i vam fer una aposta per fer teatre de carrer, teatre d'una altra mena. Vam a segon curs, vam desertar de l'institut, ens vam anar a fer teatre de carrer, perquè volíem proposar que l'institut fes tota una vertent de teatre de carrer. No? De fet, vam fer una proposta de pla d'estudis nou.
10: Sense ells no hi hagués hagut Fira Tàrrega.
11: Exacte.
12: Bueno, una cosa així. I llavors, per nosaltres, els comedians eren la nostra, diguem-ne, on ens emmirallàvem érem els comedians, no? Que va ser en la transició, quan va començar, quan va morir el Franco, d'aquest dels collons, i quan vam estar ja una miqueta, ja començar a respirar una mica un altre ambient. Va ser aquest moment que vam poder viure.
10: Sí. I gràcies al teatre ja t'estrenes tret les inseguretats, la timidesa, tot això.
12: Bueno,
13: jo no el veig gaire tímid, ara ja.
10: Pues ell parla sempre d'una timidesa, no sé si... te comentes patològica, no sé si t'ha donat problemes a la vida o no, aquesta timidesa o aquesta inseguretat.
12: Un dia em vaig quedar molt parat perquè un amic meu, el Jordi Armengou, em va dir que quan vaig entrar a l'institut em veia d'una manera tan tímida, vaig pensar, carai, tu potser sí, no? Jo no era conscient tampoc d'això, no? Això fa poc que m'ho va dir. No, bueno, crec que sí, que hi havia una timidesa incipient i que d'alguna manera la cosa... no és que s'hagi canviat, però ha evolucionat cap a una altra cosa, no? Crec que la timidesa ha evolucionat cap a una cosa hipocondríaca. Sempre hi ha un punt que les coses, bueno, es reverteixen d'alguna manera. Però bé, escolta, la feina del teatre ha sigut la gran... Jo crec, el gran magma que m'ha ajudat a ser d'una altra manera, també, no? I que m'ha ajudat a obrir-me cap a... Bueno, diuen que la relació que hi ha entre un espectador i un actor és... el voyeur, l'exhibicionista. Aquesta és la transmissió, diguem-ne, psicològica.
11: I tu ets bastant exhibicionista, Oriol, t'hem vist el cul bastantes vegades.
12: Què vol dir? Mai ho he fet.
11: Home, alguna vegada jo t'he vist el cul, Alguna vegada.
10: Era amb un cartell...
12: Sí.
11: Exacte, fa poc el cartell del Com toca de passa meva, aquí el programa del cicle de la Beckett surt aquí... nu, però molt decentment, que sí, no es veu res. Sí, sí. Bueno, el gangbang, ensenyant
10: gang
11: el cul...
10: Mira, ara que dius gangbang, jo crec que ha arribat el moment de recordar els moments, dos o tres moments estel·lars de la carrera guadiana de l'Oriol Genís.
17: I en què puc servir-lo, senyor? Una tallada de cabells ben elegant, un massatge relaxant a la cara... Un home, senyor, quan viu enamorat, està esclavitzat del tot...
18: Preparin, doncs, un servei complet, pomades i un bon massatge fresc.
10: Aquest en podria ser un bastant el mític Sunitot. De Mario Gas, eh?
12: Sí, sí, sí.
10: Mare meva.
12: Aquest va ser un dels muntatges, diguem així, forts, amb els quals vaig participar, no? Estava fent l'Estranya Pareja amb el Paco Morant i el Joan Pera, i la Maria, la meva dona, em va dir: presenta't al càsting de la Sfinitot. I vaig dir: no, home, no, perquè vaig de presentar el càsting de la Sfinitot si estic treballant això amb el Borràs. Faltaven 9 mesos per acabar. I llavors, no, portava ja 9 mesos fent l'Estranya Pareja. I em vaig presentar al càsting i em van agafar. Mario Gas havíem fet amb la... havíem fet, també amb la meva dona, coincidíem, havíem fet òperes al grec, havíem cantat...
10: Aquest senyor canta, eh? Sí, sí, el senyor canta cantant. Sí. I tu formaves part del cor mític dels homes, el cor d'homes i dones del Sud i Tot. I tu, el de cantar, d'on et ve? De Badalona, de Sarsueles, d'on et ve el cantar?
12: Em ve de la Sarsuela, això, sí, sí, del cabaret. Sí. Jo sempre he sigut una persona que m'ha agradat el cabaret de la Sarsuela, i vaig començar a estudiar cant amb la Lina Richarte, una senyora que és la que va gravar la cançó de Mori de Guerra, la primera que es va fer després de la censura franquista, que es va tornar a editar un disc de la cançó de Mori de Guerra amb l'Ausenci, i era el meu pare, era un gran malhomen, i jo vaig escoltar molta música a casa, la música i l'òpera, jo volia ser cantant d'òpera, i la cosa va quedar...
10: Doncs, t'arriba, però t'arribava?
12: Cantant de cabaret.
10: T'arribava el...
12: I, sí, sí, bueno, m'arribava... Bueno, no, no, perquè hi havia coses que em costava de fer.
13: Justet.
12: Vaig quedar una miqueta justet allà, a part de dalt. I llavors vaig dir, bueno, doncs canalitzem-ho cap a la part del cabaret, cap a aquestes coses, així, va.
10: I he de dir que, per mi, com a espectador o com a crític, digue-li H, també, jo crec, no recordo exactament quin va ser el primer espectacle que et vaig veure tu en escena, però jo recordo aquells cabarets literaris estupendos, el Xavier Albertí, sí, el Crònica Sentimental d'Espanya, el Sala Montaner, el PPP, sobre el Pasolini, l'Espai Lliure, de descobrir una sèrie d'actors, no? Entre ells el Montse Esteve, el Xavier Pujol Ras, l'Helena Lambert, que veu fundar, no, la companyia La Reina de la Nit, que també això sembla aquesta vinculació, Albertí Cuniller, que encara segueix, no? Encara
12: i tant,
10: continua.
12: I tant, i tant. Amb l'Albertí la primera cosa que vaig fer va ser el Càndid del Bernstein, el Romea, que va ser després del Sweeney Tot. Vaig fer un càsting i em va agafar. Llavors vam fer...
10: Però un moment, et va agafar perquè el vas trucar?
12: No, aquesta va ser perquè vaig fer un càsting.
10: Ah.
12: Quan el vaig trucar va ser, quan no tenia feina, el vaig trucar per fer una altra cosa, va ser quan em va dir que m'havia de deixar fer una fel·lació escena, que va ser amb el PPP.
10: Ah.
12: I que al final no la vam fer la fel·lació, no?
10: No es va fer aquella escena, al final.
12: No, es va fer simulada.
10: No, t'ho deia perquè tu no t'han caigut mai els anells en moments que, en aquest, en aquesta carrera guadiana que dius, en moments que no has tingut feina o que has estat més aturat, tu agafaves el telèfon i trucaves a qui fos...
12: Sí. Bueno, jo he fet dues coses.
10: Per demanar trucar, de treballar.
12: Sí, mirava a veure si això ho he fet més cap aquí. Si veia un, allò que diuen, repartiment en curs. Oi, això és la gran ocasió. Repartiment en curs vol dir trucar a la persona en qüestió, a la directora en qüestió, al director en qüestió. Escolta, que m'interessa molt aquest autor, que és veritat, en aquest cas és veritat sempre. I, bueno, escolta, una cosa, a veure si tens algun paper que d'això. No? A vegades tenia sort, a vegades no tenia sort. Però abans d'això, que ja va ser a l'escola, penso una mica de la nostra promoció a l'institut, era, si no tenies feina, te la buscaves tu. I buscaves, muntaves coses, no? Llavors, no érem aquests actors que esperàvem només el telèfon que es truquessin, sinó que, a més, sí, bueno, muntàvem el xiringuito, muntàvem coses, per això hem muntat obres, companyies diverses, per això hem muntat obres, perquè quan no teníem feina muntàvem una cosa.
10: Amb Teorema Teatre, no? Amb la Maria Andreu també us inventeu projectes. Sí. On tu treballes, o no, no? També amb altres directors o actors.
12: Clar, tot va començar amb el Terrabastall, després vaig fer l'Arrenca Cors, o sigui, hem tingut diverses companyies petites, amb les quals sempre hem estat portant endavant projectes, com el Boris Vian, aquestes coses així, no? Bueno, vull dir que...
10: Actor proactiu. Per tant, moments estel·lars, Sweeney Tot, que encara està sonat de fons, Crònica Sentimental d'Espanya... i Gang Bang. Gang Bang, que abans parlàvem del cul de l'Oriol, aquell espectacle va veure molts culs, perquè era, ja si ho recordeu, el T6, l'enyorat projecte T6 del Teatre Nacional, on hi havia una sèrie de dramaturgs, dramaturgues que estrenaven i dirigien els seus textos, i llavors Gang Bang, obert fins a l'hora de l'Àngelus, escrit i dirigit pel Josep Maria Miró, que va ser un espectacle que va tenir polèmica ja mentre s'assejava, perquè una sèrie de mitjans de dretes i molt catòlics estaven... i escandalitzats abans de l'estrena perquè aquesta obra està ambientada en un bar gai, de sexe gai,
19: al costat de la Sagrada Família
10: durant la visita del Papa
19: a la Sagrada Família.
10: Exacte.
19: No aquesta última d'aquest any,
10: no,
19: eh?
10: No. Una d'imaginar.
11: Bueno, l'espectacle es va estrenar el 2011, però aquest espectacle, a part que estava molt bé, el text estava molt bé, el muntatge estava molt bé, l'enyorada també companyia T6, on hi havia des de l'Anna Moliner la gran Àngels Poch, i també Poch, el Negrier, el David Bert, l'Òscar Castellví...
12: El Jordi Figueres.
11: El Jordi Figueres. Què va passar amb aquest espectacle? Tristament que va haver-hi un fet en una funció.
10: Però és que tenim el moment.
12: Ah, sí?
10: Escolteu. Què està passant?
11: Això és molt fort, eh?
10: Silenci. I al final aplaudim, perquè els actors us vau quedar allà, sí, impertorbables. Sí, sí, tu com ho vas viure, allò, Oriol Genís?
12: Bueno, allò va ser inesperat. Va ser justament una part que deia jo del text, no?
10: Tu donaves amb tanga, per cert.
12: Sí, jo el miro i jo li deia, a veure, escolta'm una cosa, jo havia de cantar el cara al sol mentre se'm pixaven a sobre. Això era una de les escenes que hi havia gangbang, una cosa molt senzilla, molt d'aquesta. Això de la llúvia dorada, no?
11: Ara, molt pel públic del TNC de diumenge tarda. Vols tocar-se d'Igualada.
12: Jo li deia, a veure, jo vull que els de vestuari m'agradaria que em fessin un vestit per sortir del teatre sense que em reconeguin, perquè si canto el cara al sol mentre m'estan pixant a sobre, em fotran la cara nova. Bueno, això no va passar, per sort, i d'alguna manera doncs allà hi havia tota una sèrie de components i un d'ells era aquest. Quan vam... En el moment que jo deia que anava amb aquest tanga i em insinuava amb un dels clients de la discoteca i li deia, preneu i mengeu-ne tots, que aquest és el meu cos, en el moment que deia això, va ser quan van saltar els dos de Cristo Rei, que no es van a poder aguantar, perquè això ja va ser... Per això parlen de Déu, per això parlen de tota aquesta cosa, que el nombre de Dios en vano, totes aquestes coses que dèiem quan...
11: Clar, van entrar, van saltar a l'escenari, clar, més de sala tallers, que l'escenari és a peu pla... Van tirar
12: bombes fètides.
11: Bombes fètides.
12: Van envair l'espai escènic. El d'Òscar Castellví, que estava a la barra, perdó, a la barra fictícia de l'escenari, li van aixecar un dels tamborets de la que hi havia al bar, i llavors li volien fotre el tamboret pel cap, que en aquest moment va ser un moment crucial. Perdó. Llavors la cosa es va apaivagar, va sortir la regidora, que lamentablement no recordo com es deia, superdisparada, a perseguir-lo i a fer-los fora de l'escenari, que va ser una dona que va tenir un reflex...
10: Vista. Bueno,
12: la feina de la regidora és aquesta, però a més ho va fer-ho... Va sortir disparada, els va perseguir, se'n van anar, per sort la cosa no va anar més enllà que això, però els que estàvem a la barra, diguem-ho així, esperant, ens vam quedar tots imperterris, esperant que s'acabés tot allò, no? D'alguna manera, clar, no sabien què fer. Com que a partir d'aquí es va fer una reunió amb Mossos d'Esquadra, una reunió amb el... I es va decidir que a partir d'aquell dia hi hauria un mosso d'esquadra a cada cantó de l'escenari.
11: Imagina.
12: I es va fer la funció amb els mossos d'esquadra protegint l'escena.
11: Sí, sí, i m'explicava l'Òscar Castellví, que també era un dels actors d'aquest espectacle, que més en aquella escena ell anava amb una màscara com d'aquestes mexicanes de lluita lliure, que clar, ell quasi no veia res, va veure un tio... I clar, que molta gent del públic es pensava que formava part potser de l'espectacle, i també que aquests feixistes que van fer aquest atac contra aquest espectacle envaint l'escenari, ja havien vist l'obra, em deia l'Òscar, diu, perquè és allò que la sala de tallers, clar, ja van saber sortir la platea a l'esquerra per sortir directe a la porta, perquè si vas per la dreta, vas als lavabos, has de fer la volta per darrere, i deia l'Òscar, segurament ja havien vingut a veure l'obra un dia, i llavors aquell segon dia van fer aquest atac en aquest moment.
12: Clar.
11: Allò va ser molt, sí, molt, molt sonat.
12: Van caldejar l'ambient, això que deies tu abans, em sembla que era Telecinco, algunes televisions generalistes, perquè es passejaven per fora del TNC, no? I la d'allò era, aquí se sent una obra contra el papa, o no sé què, coses així, no?
11: Sí,
12: van
11: caldejar, ja tothom s'hi va.
12: Van caldejar l'ambient amb una manera determinada, ja la van preparar les coses.
10: Molt bé. Escolta, i un altre moment estel·lar en la teva vida podria haver estat en la teva carrera... Cómeme el coco negro de la cubana.
11: Oh, ai, Oriol, això que no vaig llegir...
10: Mira, ho vam llegir al País, no aquella entrevista que et va fer el Jacinto Antón, ara aquest agost,
11: quadern.
10: I els vas dir que no a la cubana.
12: Sí.
11: Hosti.
12: Bueno, aquesta va... Les contradiccions que tenim tots a vegades, no? A veure, en aquell moment que el Jordi Milán em va veure fent una cosa que era un cabaret antimilitarista que em vaig muntar jo, que es deia Soldadito Valiente. Hi va haver una època que vaig militant a l'antimilitarisme i en el MOC, el Moviment d'Objecció de Consciència, i vaig muntar aquesta funció, que era un cabaret antimilitarista que durava una hora i deu, que em va servir també d'escola absoluta, no? I vam fer més de 100 funcions, sempre per cercles així, minoritaris. Llavors resulta que Estava assajant l'illa d'Alto el Fugar amb el Maurici Ferrer, amb una altra companyia que es deia...
11: Maurici Ferrer.
12: El teatre El Ring. I aleshores muntàvem aquesta obra a l'illa, que era sobre dos presos sud-africans que estaven tancats amb el Genot Carbonell i jo, estaven tancats en una presó de Sud-àfrica, i un d'ells li proposaven a l'altre de muntar Antígona. I ell li deia, a mi no em vinguis a fer de dona, i no em vinguis amb històries d'aquestes, no? Que jo em faré de dona, no? I ell volia fer-ho, doncs, per conscienciar els altres presos, no? Al final feien Antígona. Bueno, llavors, mentre estava assajant això, feia el Soldadito Valiente, el vaig fer al Regina. I va venir el Jordi Milán i la Xusa Estruc, que buscaven gent per fer el Comem el Coco. I quan va acabar, un dia em truca al Milà, no sé com va anar, que em va convocar i em va dir, mira, és que m'agrada molt el teu desparpajo, em va dir això, exactament. Uh-huh. Diu, i m'ha dit que estiguessin en el Comem el Coco. I vaig dir, hòsties, clar, em diu una cosa, que era la meva, l'escola, la gran escola, la revista, el cabaret, no, el Pawlowski, tota aquesta gent, no, aquesta gent que són, han sigut els mestres de tota una generació. Bueno, total, que llavors no vaig poder-ho fer perquè estava compromès amb allò, no? Ah. Però quan vaig veure el Coco Negro vaig dir, manca...
11: I el que va ser, i el que va ser jo, eh? Home... Yeah. Doncs... hauries encaixat molt bé, ah, allà amb el Jaume Baucis, el Celcia...
19: Estaríem recordant i banyant-nos sí. en el Guadiana de l'Oriol Genís tot el rato, però és que l'Oriol Puigtauler té una secció a fer.
11: Ai, ja,
19: sí, i a més sí. a més, avui tenim en Quimi Porteta, el saludarem perquè tenca el festival, no, el Mercat de Música
20: Mercat,
19: Viva.
20: Exactament. El Mercat de Vic.
19: Però, per acomiadar, Dalida sona, eh?
12: Ni tant, ni tant.
19: Je veux mourir sur scène. M'agradaria preguntar-te, no per morir sur scène, no, però fer teatre 76 anys, quan estàs tècnicament jubilat, no?
12: Sí, tècnicament.
19: Sí. Això com ho portes? No sé, Oriol, perquè, clar, hi ha temes, qüestions físiques, no? Vull dir, ja no es té l'energia de... No. Quan estaves a Can Bang o altres obres, no? El tema de la memorització, no sé, com es viu això, així breument?
12: Bueno, ens es viu matxacant més cada vegada, no? Sí. O sigui, intentant que les coses estiguin en un lloc que sigui quasi una mecanització relativa. Jo crec que hi arriba un moment que hi ha una maduració també, de tot, també maduren les neurones, encara que també es morin, maduren i d'alguna manera tot es crea un mecanisme que també ajuda, no? L'experiència, ja... Es crea una amalgama de coses que penso que ens ajuden també a seguir endavant.
19: Bueno, i sou tants, perquè d'ara en parlarem d'això, Oriol Puigtauler, sí, sí. Els grans actors grans de
11: cada cop més,
19: que tenim aquí a Catalunya.
11: Cada cop també, és veritat que la societat on vivim nosaltres, en general... envellir i fer anys, estem cada cop més estupendos i estupendes, ja ho diuen els governs, no?, que volen allargar l'edat de jubilació, però també és veritat que és molt diferent tenir 70 anys ara que tenir-los fa 30 anys o 50, sí, sí. I nosaltres recordem les nostres iaies abans que tenien 60 anys i ens semblaven grans i ara

0: Que estan,
1: doncs Oriol, Genís, queda't, i així sents el que diu el senyor dels teus companys.
0: Si no?
2: Molt bé.
1: I no us perdeu, sobretot, el cicle Oriol Genís a la sala Beckett. Avui, exacte, última oportunitat de veure el penques aquell del Villarrosa.
3: I també serà el Heartbreak Hotel amb la Morta Venècia, que sí, finalment això li va comprar el Rigola i el TNC i més llocs.
1: I vinga, i pa'lante.

0: fes comèdia.
1: Com et dius?
2: Ferran Adrià.
1: Quina és la teva experiència com a cuiner?
3: Has estat a alguna escola?
1: Has tingut algun mestre? Això és una altra lliga.
3: Això són dos estrelles Michelin.
4: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
5: Estàs posant a tots al límit.
6: Prendreu tots mal. Ah!
4: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.

0: Es que estás como, estás como nunca.
1: Estoy como nunca.
0: Bueno, tú también.
1: No, bueno, pero yo voy a estar como yo de gran voy a ser Oriol Genís. Yo de gran voy a estar tan bé com està l'Oriol Genís.
0: O com la Montse Alcañiz, o com en Bana Colocha, o com en Jordi Soler, o com Lima Colomer, o com en Flotats, o com.
1: Sí, sí, perquè és el que dèiem, que això, que l'edat és un estat mental i físic, i si s'està actiu i treballant, i que millor que una feina, un ofici artístic, no se'ns ocorreria que un pintor o un cineasta, també tenim cineastes fent pel·lícules amb 90 anys.
0: O un escriptor.
1: Exacte, quan sí. Exacte, un escriptor, sobretot, no? Quan tens l'experiència, el bagatge. Doncs això, aquí a Catalunya tenim grans actrius i actors d'edats meravelloses que segueixen pues, amb més feina que mai. Per exemple, Montse Alcañiz, que serà Margarida Xirgo, en un muntatge d'aquests de la companyia jove d'Institut del Teatre, escrit per la Clemente, dirigit per l'Isra Solà, i també tornarà al Goya amb el Joan Pera, un altre que està estupendo. Bueno, el Canyí, 72 anys, estupenda, fundadora del llibre.
0: La Montse la vau tenir a l'estiu aquí, eh?
2: Sí,
0: no?
2: Amb la... sí. Amb la, bueno, amb el Rigola, també. Sí.
1: Exacte, a la Factory, que l'Oriol també hi era, a la Factory, que jo crec que és un dels espectacles del grec, passat aquest, aquesta unió de la somni d'estiu amb la Factory del Warhol.
0: Shakespeare i Warhol.
2: Genís, va ser un èxit.
1: El Sevilla, el Canyís i la Pinyon.
2: Exauridíssim.
1: Era la jove, la Pinyon, dels grans.
0: Sí, sí, sí, no. A mi no. M'encantava molt allò que vau dir de l'amor. L'amor a...
2: I tant, d'enamorar-se, de, no? Exacte, que és, sí, bueno, igual o més encara.
0: O més, la passió és la
1: exacte.
0: Mateixa.
1: O la gran Imma Colomer, també, que està estupenda, fent a Dinamarca un text molt difícil de... Bueno, difícil, potser un text... exigent de la Conillé, però una direcció exigentíssima i difícil de l'Alberta Ribas, un director que coneixes tu molt bé, que van fer-ho la bé aquest, que estan girant per Catalunya, que estarà a la temporada alta, o també actors...
0: L'Imma Colomer, que en 79.
1: 79, 79. O el Jordi Benacolotxa, 82, que estarà amb el Lluís Soler, dirigits pel Balbel, al Teatre Gaudí, Lluís Soler, 72, jove, que estaran fent una obra titulada Lluís i Jordi, o el Flotats, que en té 87, que estarà al Teatre Romea amb La promesa de l'alba. O llavors també podríem parlar del Josep Maria Pou, 81, el Lluís Marco, 77, la Carme Sansa, 83.
3: La Montplans.
1: La Montplans.
3: Està la Fleischer, assajant.
1: Ah, exacte, la Fleischer. Bueno.
3: Imagina't.
1: I el tema de la jubilació, què tal? Com el portes? Estar allà mirant les obres. Més que mirant-les, les fas, les obres.
0: Com es diu aquell senyor de la Seguretat Social que us ajuda tant?
1: Que ens deies abans d'entrar per entendre.
3: El nostre àngel de la guarda, aquest senyor. El senyor Méndez.
0: Senyor Méndez, se l'estimen aquí els actors grans.
3: Que sempre ens resol tots els problemes de la jubilació. El truquem i ens ajuda molt.
1: Sí. Doncs sí, jo crec que està molt bé veure com als nostres escenaris hi ha intèrprets de totes les edats, perquè si no sembla que, no, teatre és cosa de joves i actors joves, i també és veritat que hi ha actors i actrius que han deixat de treballar, no? Perquè van tenir el seu moment de glòria, i això sobretot en el món de la televisió, de les sèries, del Netflix, que tothom ha de ser jove i guapo i supermodelo, sí. Que no. Millor que tenir actors i actrius per representar textos, i també això fa que el que reclamen molts actors, que els autors i autores d'avui en dia escriguin també textos per gent d'edat estupenda, no?
0: Bueno, perquè és que ens passen coses. Als 60 passen coses, als 70 passen coses, als 80 passen coses, i cada vegada hi haurà més públic, no? Més públic d'aquestes edats, que voldrà veure representat en un escenari. Per tant, exacte, els creadors de ficció s'hauran de posar les piles aquí, no? I els

0: Tot és que tenim els teatres de Catalunya també tenen diverses edats, però també està bé que hi hagi una
1: representació de totes les edats.
0: I també hi hauria d'haver més representació, com tenim els carrers de Catalunya, de diversitat, també hauria de ser tant els escenaris, això.
2: També hi ha la transmissió de l'herència del llegat. Vull dir que la cosa intergeneracional...
1: Mira, ara, doncs aquí torna a sortir la teva filla.
2: Clar, ens ajuda a tots, diguem-ne, a aprendre dels joves i a aprendre dels grans. O sigui, hi ha una espècie d'interrelació que fa que l'ofici avanci, també, no?
0: Exacte.
1: T'has orgullós, la teva filla.
0: Home, és que... Treballa molt bé, la Júlia, treballa molt bé. Sí. Home, sí, té una bona genètica. També
3: ets exigent, o no?
2: Però no.
3: Ets d'allà abans passar-li notes de dir
2: qui no... Jo tinc allò que sóc el pare, i llavors, esclar, ja sembla que sigui qui afavorit. No, sí, clar que sí. Sí,
1: però què anava a dir? Ets com la voladera, és que se'ls enduïa els seus als camerinos quan feia funció i passava més hores al teatre que a casa.
2: Sí, és veritat, una mica també. Bueno, no tant, però Déu-n'hi-do. Hi havia una cantant d'òpera que portava el nen al camerino i se'l posava en un calat.
0: I el tancava.
2: I anava a cantar Wagner i quan a cap de 3 hores tornava a buscar-lo del calat.
1: L'home. Llegenda urbana, això. Bé, doncs, per molts anys.
0: No, per molts anys, i a seguir treballant, i els anirem a veure als teatres. Perfecte. I visca.
1: Escolta, parlant de veure els teatres, aquesta setmana què? T'avorriràs molt, això ja ens ho vas confessar, perquè hi ha moltíssima reposició.
0: Bueno, sí, però jo vaig tornar de Tàrrega la setmana passada, que llavors comença aquí a Barcelona la temporada. Dimecres, inauguració de temporada a la Beckett. Dijous, el Lliure. Divendres, al Mercat de les Flors, que va ser molt interessant, perquè va ser fora murs, fora del Mercat de les Flors, al Saló del Tinell, al Passa del Rei.
1: Amb la Veronal.
0: El nou espectacle, la Veronal. Bé, ara tot torna amb alegria. Dimarts que ve, o dimecres, no, bueno, el Teatre Lliure de Gràcia, també aquesta cosa de... tot fent la vella Helena, Miquel Mas Fiol i actors joves fent, revisitant la vella Helena.
1: L'Imma Colomer estava a la vella Helena,
0: sí,
1: no?
0: Sí, hi havia l'Imma Colomer, l'Elisaran, l'Omar...
1: Jo me poso la pell de l'Imma Colomer.
0: Sí.
1: Anar a veure ara això de la vella
0: Helena.
1: Sembla
0: que la companyia ha parlat tant amb el Canyís i la Colomer, no?
2: El Juanjo Puigcorbé.
0: El Puigcorbé també hi era, el Reixac... I, bueno, sí, serà una temporada de moltes reposicions.
1: I acabo, en un minut, que ens queda... Què passa, això, amb el Zuckerberg, que està censurant el Teatre del Raval de Barcelona? Bueno, aquesta és la teva sintonia.
0: Molt bé.
1: Jo volia sentir el tràiler de l'habitació pròpia.
0: Una habitació pròpia.
4: Que una mujer necessita diner i una habitació pròpia.
1: Amb la Clara Sánchez, ara mateix en cartella del Teatre del Raval. Jo no entenc res. O sigui,
0: jo
1: no entenc res. O sigui, el Teatre del Raval fa un anunci per xarxes que Instagram i Facebook, és a dir, Meta. Han censurat... perquè hi surt la paraula feminisme, perquè és la Virginia Woolf,
0: perquè diuen que és propaganda política. Bueno, això jo crec que és una demostració que aquestes xarxes i sobretot aquest monopoli, que ens pensem que són neutres, no ho són en absolut, i és una demostració més de la dreta i l'extrema dreta que controla el discurs i com està pujant al món l'extrema dreta. Perquè, és clar, si tots tenim la pantalleta davant i ens envien aquests missatges, és a dir, com poden censurar un anunci d'un espectacle sobre la Virginia Woolf, que és estupendo, per cert, el Clara Sánchez, que l'havien vist a la Beckett fa uns anys, ara el Teatre del Raval, és com absurd, però penses, no pot ser, i a més, com els teatres també depenen molt de les xarxes, de l'Instagram, de Facebook, per arribar.
1: I a més, la resta us esteu familiaritzant perquè llegies ahir un comunicat darrere al final de l'espectacle avui. Doncs fins aquí. Oriol Puigtauler, gràcies, torna aviat. Oriol Genís, per molts anys.
2: Moltes gràcies.
1: I una abraçada forta.
2: Gràcies.
1: Rem de parlar amb Quimi,
3: Toquem-lo, no?

0: Bé, ja vas acabar. Tornarem a casa teu, a Vic.
1: S'hi ha de tornar, s'hi ha de tornar.
0: S'hi ha de tornar perquè avui és l'últim dia de mercat i tenca, home, un biguetà il·lustre, com en Quimi Portet. Com estàs, Quimi? Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
0: Ara bon et confesso, li confessem que portem, què, un any buscant-lo al darrere? És un home ocupadíssim, eh?
1: Un any costa i mig. Costa de trobar.
2: M'han fet treballar aquest any, eh? Vull dir, hi ha proves, fer feins i documents que ho acredita.
0: Home, n'hi ha un disco que ho acredita, no? Del retorn
1: I un
0: de la...
1: llibre, i un llibre, i una gira, no?
2: Un disco, un llibre, una gira, o sigui, sí, tard o d'hora suposo que em deixaran reposar una mica, però de moment estem encantats amb la feina, o sigui, tot va molt bé i són coses realment molt agradables.
0: I avui torna a lo seu, que és el World Tour, no? Torneu als escenaris. El mercat de música viva, que, no sé, què és per tu el mercat?
2: Bueno, jo l'he viscut molts cops, o sigui, a tocar la plaça, em sembla que és el segon o tercer cop que toco la plaça, però òbviament al ser a la ciutat on visc, doncs pràcticament cada any el visc, sempre visita amb companys, un any toca l'Albert Pla a la plaça i em convida a tocar dues cançons, o sigui, sempre acabo liat d'una manera o d'una altra. És una ocasió, doncs, per trobar-se amb amics, amb gent amb els que comparteixes, doncs, l'ofici i molts interessos, i sempre és una ocasió molt agradable, no? La ciutat, doncs, volta al voltant de la música i, bueno, al ser la meva professió, el meu ofici, doncs ho trobo fantàstic.
0: Potser sonarà aquest concert a la plaça Major del 99, quan començaves la teva primera gira en solitari.
2: Sí.
3: Us heu numerat o no? Molta, molta colla. Bueno, ho dic sempre, però ho dic perquè és veritat, feu molt goig, en sèrio. Aquí hi ha un noi que ha perdut una amiga que es diu Montserrat, això. No?
0: La vau trobar o no, la Montserrat?
2: Home, n'hi ha de Montserrat, n'hi ha en el món, afortunadament.
0: Com va ser aquella primera gira sol? Es feia estrany al principi?
2: Bueno, jo sí, es feia una... Més que estrany, no, perquè jo abans de conèixer el Manolo...
0: Tenies més vida, clar.
2: Em dedicava a això, exactament. O sigui, tenia un grup que es deia Cul de Mandril, i abans els Dumpers i tot això, i jo composava tot i cantava. O sigui, és una mica com si l'último, humilment, hagués estat un parèntesi a la meva vida, no? Va ser molt agradable. Òbviament, l'època de l'último va ser fantàstica a nivell professional, a nivell de difusió de les cançons que composàvem i de tot, però bueno, poder tornar en aquest, a composar en la teva llengua i a fer un grupet més, diguem-ne, més humil en el món del rock clàssic, doncs va estar un plaer i continua sent-ho, la veritat. Mm.
1: I mirant enrere amb aquest 99, creus que has canviat gaire? O sigui, tu i la manera que tens de viure la música, de veure la teva carrera...
0: De les prioritats, no?, que tens, no només dintre de la professió, sinó a la vida en general.
2: Aviam, sóc un carcamal considerable, eh? O sigui, ara faré, el mes que ve faré 69 anys, o sigui, òbviament que he canviat.
1: Per molts anys.
2: En aquella època tenia 40 anys i jo penso que els 40 anys a nivell creatiu, per algú que es dedica a una professió com aquesta, a la música popular, o a una professió on s'ha d'estar creatiu, és una època fantàstica, no? No dic que ara no estiguis creatiu, però és una forma molt diferent i molt més assossegada de creativitat. El que sí que és cert és que ara tinc 130 cançons, de les quals puc triar i les puc cantar molt content, i totes em tornen en aquests moments dels 40 anys, dels 30 anys, i totes les cantem i les interpretem amb una il·lusió magnífica. Em sembla que cada moment té les seves recompenses i la seva manera natural de viure.
0: I el cançoner va creixent, perquè tu dius que estàs fent un disco permanentment, no? No
1: sé, sí, està sempre a la cuina. Sí,
0: sempre cuinant, no?
2: Passa que ara vaig molt més a poc, eh? Vaig més a poc. Jo calculo que aquest any que ve trauré un disc, sí, perquè fa temps que no trec un disc i em fa molta il·lusió fer-ho. Però, òbviament, treballes més a poc a poc. També, en el meu cas, i en descàrrec meu, he de dir, doncs, que els últims anys m'han liat, molt liat. Ha estat un plaer fer-ho, i tot han estat coses fantàstiques, agradabilíssimes, a tots els nivells, però que ha estat liat entre els programes de tele amb el Peyu i el Pla.
0: Hosti, sí.
2: Amb el Manolo ja vam fer un disco que es deia Desbarajuste Piramidal, després la gira, després el disco en directe. O sigui que,
1: no, t'has deixat liar, tu, també, eh?
2: Sempre, em deixo liar, però, i en paral·lel sempre he intentat anar fent els meus concertets, o sigui que ho he anat aconseguint, excepte durant la gira de l'último, per raons òbvies. Tota la resta d'aquests pollos que s'han anat muntant, els he lograt fer conviure amb el nostre, diguem-ne, World Tour, no? O sigui que, bueno, fem el que podem. Però aquest any que ve m'agradaria agafar una mica de temps, diguem-ne, lliure, entre cometes, i fer un disc, que tinc mig embastat.
1: Perquè si la gira que ara estàs posat, el lema és ja ens avisaran, a la següent cap on aniran els tiros?
2: La següent ja no existeix, perquè quan t'avisen és que ja no hi ha més gires. Aquest és el lema de les gires, sí, perquè, clar, bueno, aviam, en el meu grup hi ha gent d'una certa edat avançada, però el bateria encara, l'Àngel Celada encara és més gran que jo, o sigui, és el bateria que toca amb l'Último també, i té algun any més que jo, i bueno, i el nostre lema és ja ens avisaran, no sé, per dir, no, quan plegareu? Dic, bueno, ja ens avisarà algú, no? Un metge, un sacerdot, un psicòleg...
1: De moment no tens gaire ganes que t'avisin, potser, tu encara aquí.
2: Bueno, jo espero que no m'avisin, la veritat, perquè això és molt divertit, és la nostra professió, l'hem fet sempre, és el nostre ofici, i és un plaer fer-ho.
0: Però si ja saps, Quim, a més, que en el món del rock ja ningú jubila. Vull dir, si aquests els Stones encara estan rumiant, que acaben de treure disco, per cert, encara estan rumiant si faran nova gira amb 80 i tants anys...
2: Bueno, però ja veuràs com també els avisaran.
1: Si no, ja ho faràs tu,
2: això,
1: ja els diràs.
2: Això no falla, vull dir, això és impossible que falli per més Stones que siguis, vull dir, amb tot el respecte i amb tota l'admiració per aquesta gent, que són la bomba, però vull dir que també els avisaran, no patiu.
0: I per tant, què els diem a aquesta gent que heu fet tan feliç, que són els seguidors de l'Último de la Fila, que segurament que en voldrien més, en voldrien un altre de gira, en voldrien un altre de disc amb cançons noves... Això què els hi diem, Quimi?
2: Bueno, doncs que, no ho sé, que es fa el que es pot en aquest món, no? Anem fent tot el que podem, hem fet aquesta gira doncs, amb gran plaer, o sigui, ha estat, òbviament, un esforç, però també ha estat una satisfacció a tots els nivells, professional, a nivell de difusió, i ja està, i de moment hi ha hagut molta energia en aquesta gira, a tots els nivells, no positiva, però jo penso que ara toca, doncs no gira. Ara toca no gira, bàsicament, perquè si no, no acabarem mai.
1: I mira, ara que miràvem una mica enrere, després del concert et van fer una entrevista a la Tània Sàrries, i deies això...
0: Del concert aquell del 99,
1: exactament.
0: Que hem sentit abans.
2: Ah, sí.
4: No, jo penso que el límit que marco és tenir una bona salut, conservar la família i les amistats, i tenir temps
5: si
4: per...
5: les altres coses van
4: sí,
5: bé,
4: tot va bé,
5: doncs
4: perfecte,
5: enganyem.
4: Però hi ha moltes altres prioritats, i ho dic amb tota sinceritat, no és una posse. Potser quan tens 18 o 19 anys, la primera prioritat és fer-t'ho, no? Fer-t'ho, hòstia, tio, buscar la vida. Però jo tampoc em vull fer el vell, tampoc vull fer el xulo de vell. Però no et dic que no sigui una prioritat ni que no treballaré dur perquè la cosa vagi endavant, però hi ha un parell o tres de coses més importants a la vida per mi que diguem la meva carrera a nivells econòmics.
5: A nivells econòmics.
1: Què? Ho hem anat fent, Quimi?
2: El que em sorprèn més és lo xava que era jo.
1: Saps que ho he pensat?
2: És veritat. Sí. Bé, o sigui que tot es cura en aquest moment.
1: Tot té cura. Tot tornar té cura, a casa. Sí. Total, bona salut i conservar les amistats, eh?
2: Sí, jo penso que sí. Bueno, és un bon lema, però aviam, era un xavalín, tenia 40 anys.
0: Bé, doncs...
1: Digues.
2: No, això que és diferent, van passant els anys, però bueno, aviam, sempre fa vergonya sentir-te dir xorrades, no? Vull dir, com suposo, si escolto aquesta entrevista també em farà vergonya perquè el que t'agrada és fer música, escriure lletres, cantar-les davant del públic. Òbviament, en aquest ofici ens veiem obligats doncs, a difondre-la i amb molt de gust fem entrevistes i fem el que se'n diu promoció, entre cometes, però a mi sempre m'ha fet molta vergonya sentir-ho després.
0: Bueno, doncs encara tens l'oportunitat d'una última frase que t'agradaria sentir d'aquí a 20 o 25 anys i...
2: bueno, la millor és ja ens avisaran. Em sembla que d'aquí 20 o... Jo suposo que d'aquí 20 o 25 anys ja m'hauran avisat, farà temps.
0: Quimi Portet, tancant avui el Mercat de Música Viva, jugant a casa. Moltíssimes gràcies, una abraçada i et seguim, com sempre.
2: Va, moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, Quimi.

0: Doncs ho deixem aquí. Arriba Gemma Alegria amb l'hora 14. Ens hem d'informar, ens hem de posar al dia. Podeu recuperar aquesta entrevista no d'aquí 25 anys, sinó ara, d'aquí uns minuts. Com sempre, l'aplicació de la SER, us la podeu descarregar gratuïtament. Trieu l'emissora favorita, SER Catalunya, i allà tindreu tots els continguts del programa, també al nostre web, sercatalunya.cat. Ho deixem aquí. Bona setmana.
1: Bona
0: Clàudia
1: setmana,
0: Arcarons, el control, Lluís Colomer i Jordi Oros. Que vagi molt bé. Fins dissabte, que us saludarem, per cert, des de Lleida, des del Filamós de Lleida. Adéu-siau. Tinc una bèstia dins.

0: Tot és comèdia. Cadena SER. Ràdio Girona. Cadena SER.
1: El 27 de setembre, Girona torna a vestir-se de rosa amb la 13a cursa de la dona. 5 quilòmetres per córrer o caminar amb sortida des del Parc de la Devesa. Inscriu-t'hi ara a cursadeladonagirona.com. Hi haurà servei d'acollida pels infants perquè cap dona es quedi sense participar-hi. Organitzen Ajuntament de Girona i Esports Parra.
2: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
3: Esto promete, mano.
2: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza a tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
3: Huele a compra, mano.
2: A ver, huele. Va. ¡24 horas!
3: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
2: Venga.
1: Del 25 al 27 de setembre, Portbou torna a ser la capital del pensament contra els discursos d'odi. 15a edició del col·loqui internacional Walter Benjamin, centrat en la figura de la filòsofa Hannah Arendt amb motiu del 50è aniversari de la seva mort. Posarem sobre la taula les tensions de les democràcies contemporànies. Consulta portbou.cat. Ets de Girona i busques un pis de lloguer assequible? Oberta la convocatòria per a l'adjudicació de 98 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer als barris de Can Gibert del Pla i Domeny, per a persones empadronades a la ciutat de Girona. Presentació de sol·licituds fins al 9 d'octubre a girona.cat/HPO. Ajuntament de Girona. Missió Habitatge.
4: Ciudad de Verga.
5: Por ahí está el Hospital de Santa Verga.
4: Karate Verga.
5: Para aprender a darte unos buenos vergazos.
6: Aquest és el youtuber mexicà Luisito Comunica que va revolucionar els països catalans amb aquest vídeo sobre Verga. Aquest dilluns tindrem l'oportunitat de parlar amb ell al balcó i que un berguedà pugui dir-li la seva.
0: El balcó, amb Anna Puigvoltes. Cada tarda a partir de les 7. I quan vulguis, a l'app i web de la SER.
6: Aconseguirem ser virals?

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo terminan la semana evidenciando lo profundamente opuestas que son sus posiciones políticas con la crisis de Ceuta. El presidente del Gobierno sigue prometiendo, más de 50 días después de la entrada masiva, que el Gobierno resolverá la crisis. Pide Sánchez a la oposición más convivencia y menos confrontación.
2: El Gobierno de España va a poner todos los recursos necesarios para devolver la normalidad a esa ciudad autónoma. Hemos puesto el mayor escudo social y económico de la historia de Ceuta. Con 309 millones de euros. Ese es nuestro compromiso, el compromiso de que Ceuta saldrá adelante y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta.
1: Para Feijóo, las personas, también los adolescentes y niños que están en Ceuta esperando una solución, son todos invasores. El líder del PP, que presidió 13 años una comunidad en la que la emigración gallega marcó las generaciones pasadas, ha vuelto a relacionar delitos y ocupación con la migración. Promete cerrar la frontera a cal y canto y sigue intentando alimentar la teoría de que algunos de ellos se han jugado la vida en el mar, pero no para trabajar.
3: España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte. Aquellos que vengan a saltarse la ley, que sepan que España estará cerrada a cal y canto. No se puede venir a un país a infringir la ley. No se puede venir a un país a vivir a costa de los demás. No se puede. Y no lo vamos a permitir.
1: Esto mientras, en Ceuta, los 1.700 migrantes alojados desde el viernes en el puerto han pasado su segunda noche en esas instalaciones, en donde esta mañana hemos visto cómo se está instalando ya una nueva carpa. Julia Molina, buenas tardes.
4: Buenas tardes. El objetivo es aumentar el espacio de acogida hasta llegar a las 10.000 plazas en total en Ceuta. En uno de los campamentos del puerto se está levantando una nueva carpa. Es algo más pequeña que las otras tres que están ya en funcionamiento y que albergan en total a 1.000 personas. Está montada la estructura, pero todavía queda cerrarla y trasladar allí las camas. En la zona hay maquinaria de obras junto a los baños y las duchas, que en un inicio dieron algunos problemas, pero que ya están funcionando con normalidad. Los que consiguieron plaza van identificados con una pulsera en la que llevan escrito el número de su cama durante la mañana. Aprovechan para salir a dar un paseo, vuelven ahora para el reparto de comida.
1: Del exterior, tres puntos de atención a esta hora. Alemania celebra hoy elecciones en otros dos estados federados, elecciones que pueden poner en la cuerda floja el liderazgo, atención, del canciller Friedrich Merz, María Ibáñez.
5: Cita con las urnas en Berlín y en Mecklemburgo. En esta última región, la CDU, el partido del canciller, apenas obtendría el 6% de los votos, según los sondeos, que otorgan una disputa muy reñida entre los socialdemócratas y la ultraderecha de AfD, que sigue creciendo también en Berlín, donde podría ser la tercera fuerza. Los colegios electorales cerrarán a las 6 de la tarde.
1: Celebran elecciones al Parlamento en Rusia durante este fin de semana, en un día en el que Moscú denuncia el mayor ataque de Ucrania desde el inicio de la invasión, Sera Fernández.
6: Un ataque con más de 1.600 drones, la mayoría interceptados, y que el alcalde de Moscú ha señalado como la mayor ofensiva con drones realizada por Kiev desde el inicio de la guerra. El ataque se produce durante el último día de votación para las elecciones parlamentarias rusas y ha dejado al menos 2 muertos y 6 heridos y una refinería dañada.
1: Y hablaremos también de la cumbre de la ONU que empieza esta semana en Nueva York, después de que Donald Trump haya anunciado este fin de semana un acuerdo con Dinamarca para hacerse con el control de la seguridad en Groenlandia. Adrián del Pozo.
7: El debate general de la ONU arranca el martes. Hasta el lunes, sobre la mesa, las guerras o el debate ético sobre la inteligencia artificial. Intervendrán en el pleno Antonio Guterres en su último discurso como secretario general, Macron, Sánchez o Trump, que además tiene otras citas en la agenda en los márgenes de la cumbre, desde la firma del acuerdo sobre Groenlandia a la primera reunión bilateral con la venezolana Delcy Rodríguez.
0: Hora 14. Aida Bao.
1: Y en la redacción de informativos, dos titulares más. Un muerto y al menos 18 personas trasladadas al hospital después del incendio en una residencia psiquiátrica en Pamplona. Almudena Lopesino, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Aida. Una paciente ha sido detenida como presunta autora del fuego que se originó anoche en el centro psiquiátrico. Una mujer de 56 años, como dices, ha fallecido y otras 18 personas están heridas. Un hombre de 62 años permanece ingresado en la UCI. El incendio ha obligado a reubicar a 50 pacientes de la residencia.
1: Y en Madrid se busca el responsable de la muerte violenta de una mujer de 34 años en Leganés este sábado. Según la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, se investiga como un asesinato machista.
8: Se trata de una mujer de 34 años. Al no responder a las llamadas, su padre fue a su casa. Al entrar, lo vio todo revuelto y prefirió llamar a la policía, que se la encontró muerta en la habitación y junto a ella un cuchillo con sangre. No hay detenidos por el momento, pero se investiga como un crimen machista.
1: Así viene este domingo 20 de septiembre, en el que la meteorología parece que se ha quedado semanas atrás en el calendario. Beatriz Carmona, buenas tardes. tardes.
9: Buenas tardes. Sí, parece un día veraniego con temperaturas de 35 grados en Ourense o Pontevedra, donde tiene activado el aviso amarillo. Temperaturas similares en Córdoba y Jaén y por el centro de la península, donde ronda los 30 grados, como en Madrid y Segovia. Por el área cantábrica, algo más de fresco, una media de 25. El cielo soleado en casi toda la península, pero la tarde deja intervalos de nubes en Murcia y Alicante.
1: Y en los deportes motos, pero sobre todo la jornada de liga con el derbi madrileño. Juan Marín, buenas tardes.
10: Muy buenas. A partir de las 4 y cuarto se juega el derbi de la capital entre Atlético de Madrid y Real Madrid en el Metropolitano, un partido clave para tratar de seguir la estela del Barça. Ahora en directo acaba de comenzar en el Coliseum el encuentro entre Getafe y Málaga, que por el momento va 0-0, y en MotoGP ya se corre en el Gran Premio de Austria, con de momento Jorge Martín primero y Bezzecchi segundo.
1: Empieza ahora 14 en la cadena SER, 2 y 5 de la tarde, 1 y 5 en Canarias.
0: Hora 14 a Catalunya. Gemma Alegrí.
11: Bona tarda. Sánchez i Feijóo escullen Catalunya com a escenari per l'inici del curs polític.
2: Van en el mismo coche, comparten la misma ruta y los mismos prejuicios. Las privatizaciones, la confrontación y también la falta de respeto, la falta de educación.
11: El president espanyol carrega contra el líder del PP, a qui acusa d'assemblar-se cada vegada més a Vox, mentre que Feijóo li torna les crítiques i demana suport als catalans per canviar el rumb polític del conjunt de l'Estat.
3: Yo quiero que los catalanes no podéis ser los que más impuestos pagan en España y los que recibís peores servicios. No podéis tener un Rodalíes que a veces da miedo y otras vergüenza.
11: Carles Puigdemont assegura que tornarà a Catalunya i recorrerà el país quan els jutges espanyols li apliquin l'amnistia.
12: That's my first intention when I arrive. Some of an immersion in the reality. To touch again.
11: És la meva primera intenció, diu l'expresident, que ha reaparegut davant la premsa concedint una entrevista al diari britànic The Sunday Times. Unes 5.000 persones es manifesten a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Els manifestants claven contra el projecte pel seu impacte ambiental, turístic i social. Avui, que en aquest Hora 14, ens endinsarem a la Pedrera.
13: Quan mireu un edifici de Gaudí, quan mireu la Pedrera, penseu, aquesta forma, quina funció té? És ajudar a mirar forma, funció i estètica van juntes. En Gaudí no hi ha cap forma que sigui perquè sí.
11: I dels esports, el Barça marxa invicte a l'aturada de seleccions després de superar el Sevilla amb hat-trick de Rafinha.
14: Pilota per Rafinha. El tercer. Faci vostè el que vulgui.
11: Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem amb en Lluís Colomer al control. Escolteu l'Hora 14.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
11: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo coincideixen avui a Catalunya en plena precampanya política. El president espanyol s'ha defensat davant les crítiques de PP i Vox i ha volgut exhibir múscul a la tradicional festa de la rosa socialista. Mentrestant, Feijóo ha carregat contra Sánchez per, entre d'altres, la gestió de la crisi migratòria de Ceuta i ha assegurat que Catalunya és el punt de partida per canviar el rumb polític de l'Estat. Anem a PAMS. Laura Pons, bona tarda.
15: Hola, Gemma, què tal? Bona tarda.
11: El socialisme s'ha reunit avui a Gavà per demostrar el seu suport al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, immers, com dèiem, en la crisi de Ceuta i en plena persecució judicial. Els socialistes, Laura, han contraposat el seu discurs davant del de PP i Vox, que segons ells són cada vegada més semblants.
16: O Trump, sí, és un acte, o carne.
15: És un acte que es converteix en el tret de sortida d'un curs polític complicat, auguren els socialistes, però també apassionant pel calendari electoral. De fet, els dos discursos, tant el de Salvador Illa com el de Pedro Sánchez, han confrontat directament amb els populars criticant a Feijóo per seguir els passos de Abascal, que va venir divendres a buscar vots, diuen, a Barcelona, i avui fa el mateix el líder dels populars. Per això, diu el president de la Generalitat, Salvador Illa, estem davant d'una cruïlla i cal escollir entre dues opcions.
16: O Trump, o carne. O Trump o Sánchez. O Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez.
15: I és que de cada nova crisi, referint-se a Ceuta, hi ha una nova deslleialtat del Partit Popular i de Vox per desgastar, diuen els socialistes, diu el president del govern Pedro Sánchez, que defensen el discurs del cuanto peor mejor, un argument recurrent, però que no aconseguirà doblegar el socialisme, i més tenint en compte que els de Feijóo, diu, s'acosten cada vegada més als de Abascal.
2: van en el mismo coche, comparten la misma ruta y los mismos prejuicios. Las privatizaciones, la confrontación y también la falta de respeto o la falta de educación.
15: Ha sigut un acte per exhibir el suport del PSC a Sánchez. El president del govern es recolza a Milla per encarar aquest nou curs polític marcat per aquest calendari electoral que superaran, diu Sánchez, de fet ja fixa l'horitzó al 2031.
2: Cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente. Pedir elecciones anticipadas. Y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran 4 años las legislaturas. ¡Hasta 2031 y más allá! ¡Ánimo y a por la victoria!
15: Sánchez s'acomiadava amb crits de No estàs solo, càntics de la militància socialista, aquesta Pineda de Gavà, escenari de la Fira de la Rosa.
11: Laura, gràcies.
15: A vosaltres.
11: Per la seva banda, el Partit Popular assegura que Catalunya és la peça clau per completar un canvi total a Espanya. En un acte avui a Badalona, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a parlar de la crisi de Ceuta, però també ha apel·lat als catalans descontents amb les desinversions de l'Estat a Catalunya, per exemple, a la xarxa de Rodalies Ferran Dalmau.
17: Tot i que Feijóo s'ha dedicat a l'acte a carregar contra Sánchez, de qui diu que ha dimitit en la gestió de la crisi de Ceuta, també ha fet moltes referències a Catalunya. Ha parlat del dèficit d'inversió de l'Estat i de la crisi de Rodalies.
3: Yo quiero que los catalanes no podéis ser los que más impuestos pagan en España y los que recibís peores servicios. No podéis tener un Rodalies que a veces da miedo y otras vergüenza.
17: I en aquest sentit, el líder del PP ha defensat la necessitat d'un canvi real a tot Espanya i també a Catalunya. Ha llançat així un dart a Salvador Illa.
3: Va ser un cambio real, no un bluff como el de Illa en Catalunya, que al final siguen mandando los mismos aunque no estén en el gobierno.
17: En referència a l'independentisme, diu que s'ha de passar pàgina definitiva.
3: No quiero una Catalunya en el bucle permanente sentado en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es.
17: Tot plegat en un acte a Badalona amb el líder del PP català Alejandro Fernández i l'alcalde de la ciutat Xavier García Albiol, a qui Feijóo ha posat com a exemple per la seva lluita contra la delinqüència i les ocupacions.
11: Qui també s'ha pronunciat avui és Carles Puigdemont. Més d'un any després de la seva última entrevista, el líder de Junts ha assegurat al diari britànic The Sunday Times que quan torni a Catalunya recorrerà el país per escoltar i decidir quins passos seguir. Puigdemont ha dit fa temps que pensa en l'estratègia a seguir, que executarà sempre que els tribunals espanyols Pau Puig li apliquin l'amnistia.
18: Sí, Gemma, és el pla de Puigdemont per quan torni a Catalunya recórrer el país i a partir d'aquí decidir què és el millor per al seu futur polític. En l'entrevista publicada avui al The Sunday Times, l'expresident assegura que si el jutge espanyols li apliquen l'amnistia, tornarà. També assegura que sempre ha estat en contacte amb el seu equip per saber de primera mà què passava a Catalunya.
12: I try to be in contact with my team, with the people, in order to understand exactly what is going on in Catalonia.
18: Puigdemont ha aprofitat l'entrevista per carregar contra Pedro Sánchez pels diversos casos de corrupció que l'envolten. Tanmateix, també reconeix que el president espanyol està patint abusos evidents per part de la justícia en referència al cas de la seva dona.
11: Encara en plena política, Esquerra Republicana ha tancat la investigació sobre qui hi havia darrere dels cartells satírics contra Pasqual i Ernest Maragall per l'Alzheimer de l'expresident. El partit culpa directament Sergi Sabrià i Marc Colomer.
18: Aquí assenyala directament com el responsable, com deies, dels cartells. En aquest moment, Sabrià i Colomer eren els vicesecretaris de comunicació del partit. Més enllà d'ells dos, l'informe final apunta 2 exmilitants més a qui ja no es pot sancionar. El partit ha demanat perdó als afectats, a la militància i a la ciutadania. L'informe que tanca l'expedient és l'últim dels informes oberts internament pel cas.
11: Hora 14 i gairebé 14 minuts. Milers de persones es manifesten a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Més de 200 entitats han convocat una mobilització aquest migdia que ha recorregut els carrers de la capital catalana per protestar contra aquest projecte. La protesta arriba 5 dies després que el govern de l'Estat hagi donat llum verda al primer pas per fer realitat l'ampliació.
18: 5.000 persones d'arreu de Catalunya han sortit al carrer per protestar contra l'ampliació de l'aeroport del Prat amb pancartes en què es podia llegir "Vas a la feina amb avió, nosaltres tampoc ni un euro per l'ampliació" o "Barcelona per viure-hi".
19: No és necessari més turisme.
20: Necessitem més habitatge i més rodalies que funciona.
21: Hem vingut aquí per defensar que la prioritat no ha de ser el turisme i ampliar l'aeroport, perquè creiem que s'ha de prioritzar el que utilitza la gent de Catalunya en el seu dia a dia, el transport públic.
18: Els manifestants han protestat contra els possibles efectes perjudicials de la iniciativa sobre la biodiversitat, també contra l'impacte de l'escalfament global i l'arribada de més turistes. Sota el lema "Ni ara ni mai", un dels clams més repetits aquest migdia ha estat aquest.
22: No, no, no!
18: La manifestació convocada per la plataforma Zero Port ha agrupat més de 200 entitats socials, ambientals i sindicals que han sortit des de la Cruïlla entre Passeig de Gràcia i el carrer Aragó fins a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Pel que fa als partits polítics, a la protesta hi han assistit Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP.
15: Són 5.000 persones segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, 30.000 segons els organitzadors. I atenció al crit d'alerta que han llançat aquesta setmana els socorristes, coincidint amb el final de la temporada de bany en què han mort 27 persones. Les platges catalanes, diuen, són insegures perquè no hi ha prou professionals, Cristina Artacho.
4: Per llei, una piscina municipal de 25 metres no pot obrir si no hi ha un socorrista. En canvi, però, en una platja, només un vigilant ha d'estar pendent de vegades de fins a un quilòmetre de sorra. A més, a cada municipi és diferent perquè no hi ha una normativa unificada a tot Catalunya. Nacho Ibáñez és el portaveu de la plataforma SOS Socorristes.
5: No se sabe cuándo empieza y cuándo termina la temporada. Y entonces hay un montón de ayuntamientos que al igual tienen los chiringuitos funcionando, el parking cobrándose, la capacidad hotelera muy alta, sin que exista un servicio de salvamento y socorrismo. Y la consecuencia de eso es que tenemos muertes por ahogamiento que podrían haberse evitado seguramente muchas de ellas.
4: El sector exigeix que reguli la professió. Volen tenir garantides unes bones condicions laborals que, segons ells, es tradueixen en treballar millor, és a dir, poder fer més prevenció als banyistes i actuar més ràpid quan hi ha emergències.
15: 2:16 de la tarda, l'assemblea de docents ha acabat sense concrecions. Mestres i professors es van reunir aquest dissabte a l'Hospitalet de l'Infant per decidir els pròxims passos de les mobilitzacions, però finalment Ferran no es va arribar ni a acordar un calendari.
17: La voluntat de l'Assemblea Educativa de Catalunya era preparar un nou curs de mobilitzacions i vagues, tot i això la trobada va acabar sense gaires concrecions i sense arribar a detallar ni tan sols el calendari de protestes. El que sí que van deixar clar és la voluntat de mantenir aquestes mobilitzacions. Cinta Díaz és la portaveu de l'Assemblea.
22: Aquest l'inici de curs ha començat igual o pitjor que l'anterior. Per això, les assemblees i els sindicats en lluita hem començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues.
17: Recordem que l'última vaga, que coincidia amb el primer dia de curs escolar, va tenir un seguiment del 9% segons la conselleria, del 30% segons els sindicats. Segons l'assemblea, bona part dels problemes que van motivar les protestes del sector continuen sense resoldre's i per aquest motiu consideren necessari continuar pressionant. Entre les demandes dels docents, menys alumnes per aula, més recursos per l'escola inclusiva i cobrar les sortides i les colònies.
15: Mentrestant, Barcelona s'assuma a la idea dels supermercats públics de l'alcalde de Nova York. Després de reunir-se als Estats Units amb Zoran Mamdani, Jaume Collboni ha anunciat un pla pilot per apropar els productes frescos a un preu assequible als barcelonins.
17: Després d'una reunió de mitja hora amb l'alcalde novaiorquès Zoran Mamdani, Collboni ha anunciat una prova pilot al barri de la Marina, inspirada en el projecte dels supermercats públics.
23: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
17: Mamdani, per la seva banda, s'ha interessat per la limitació del preu dels lloguers, per l'eliminació de llicències de pisos turístics i pel projecte barceloní de climatitzar escoles mitjançant els diners recaptats amb la taxa turística. Avui, Jaume Collboni participa als Estats Units a la reunió Urban 20, una cimera de ciutats per afrontar qüestions com l'habitatge.
15: 48 hores és el termini que ha donat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, a l'empresa d'intèrprets per l'incompliment del servei al judici de Roger Espanyol. Després de la polèmica aquests últims dies, Espadaler ha assegurat que volen actuar amb coherència.
24: Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
15: 11:00 i seran 3:15. Repassem en format més breu la informació de successos. A Girona, internament en règim tancat pel menor de 17 anys detingut divendres per la violació d'una dona a Vidreres dissabte passat.
17: El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors un cop fet l'arrest i la Divisió d'Investigació Criminal de la Policia manté oberta la investigació.
15: A Barcelona, els Mossos han detingut un jove de 19 anys relacionat amb l'assassinat d'un menor de 15 anys al parc de la Pegaso al juliol.
17: Es tracta de la tercera persona arrestada en relació amb els fets, després que dos individus més quedessin en presó provisional al llarg del mes de juliol. L'han detingut per aquest crim i també per participar d'un grup criminal i per un tiroteig a l'Hospitalet.
11: A Lleida, el jutjat de Guàrdia ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança pels dos joves de 22 i 24 anys respectivament detinguts per la baralla multitudinària amb matxets dimecres passat a la plaça dels Pagesos.
17: El jutge manté la causa oberta per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i lesions. La baralla va passar aquest dimecres. 5 persones van resultar ferides i dues d'elles van necessitar intervenció quirúrgica.
11: I en les últimes hores, dues operacions dels Mossos han acabat amb diversos detinguts per robar cablejat de la xarxa de trens. Aquest dissabte han passat a disposició judicial 5 persones per un intent de robatori. Ara, al Vallès, els Mossos han enganxat un altre lladre infraganti.
17: A Granollers han detingut un home de 41 anys arran de l'avís d'un vigilant de seguretat que havia vist una persona sortint de la zona de vies ferroviàries carregant un sac i un carretó amb cablejat. A les 5 de la matinada de dissabte el van enxampar amb material robat.
11: Publicitat i tornem.
0: Cadena SER.
6: La Marina está morena. Van donar la notícia que, de manera sobtada i sense cap tipus de motiu, havia traspassat mon germà, el gran. Vaig haver de pujar immediatament, perquè el meu germà era d'Empúria Brava. I va haver un moment que vaig connectar amb aquest tema, el vaig posar... Crec que ens el vam posar en bucle tot el viatge, pràcticament. A mi em va servir per anestesiar-me.
0: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda, amb Jordi Manau.
7: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
8: Tots els nostres continguts.
7: Som a tot arreu. Som al teu costat.
8: Descarrega't l'app de la cadena SER.
7: Tot això passa aquí.
0: Hora 14, amb Gemma Alegrí.
11: 8 minuts i seran 2:45, coincidint amb una setmana en què ens hem preguntat quins són els límits de la intel·ligència artificial, fins a quin punt pot ser perjudicial i fins on pot arribar. Hem demanat l'opinió al professor de Matemàtica Aplicada de la Universitat Rovira i Virgili i impulsor de la iniciativa Cívic IA, Manel Sant Romà.
9: Aquesta setmana amb la intel·ligència artificial no ha canviat la tecnologia, però sí que ha canviat qui diu i què diuen. Dissabte passat, Darío Modei, el director d'Antròpic, va publicar un assaig demanant que la indústria freni el ritme que fa més potents els seus models. En poques hores hi sumaven Sam Altman, d'OpenAI, Demis Hassabis de Google i el conegut Elon Musk. Dies abans, diversos investigadors de seguretat havien dimitit avisant que ningú no té un pla per controlar sistemes més intel·ligents que nosaltres. I el cap de l'equip que dins Antròpic s'ocupa d'això va dir que hi veu més d'un 10% de probabilitats que acabi molt malament. Algú pujaria en un avió que té un 10% de probabilitats de caure, dic jo? De fet, no parlen de demà, parlen d'anys i de probabilitats, i els que ara demanen normes són els mateixos que corren. I alguns surten a borsa aquesta tardor. Per tant, escoltem-los amb esperit crític. Però el fons és molt seriós i ens compete a tots. Si la velocitat d'una tecnologia que ens afectarà a tots la decideixen 4 empreses de Califòrnia, tenim un problema molt greu. Aquesta conversa l'hem de tenir aquí i ara, i és urgent.
11: I de píndola d'opinió a píndola sobre arquitectura, avui l'última en commemoració de l'any Gaudí, la història de la Pedrera. L'hem visitat amb la seva historiadora, Sílvia Vilarroia.
18: L'últim encàrrec que rep i acaba en vida Antoni Gaudí és la Pedrera. Aquesta joia del Passeig de Gràcia era en origen un edifici que es va fer de nova planta. La casa amb jardí que hi havia a l'espai que ara ocupa es va destruir i es va construir un edifici veritablement singular amb pisos de lloguer. Va ser un encàrrec de la família Milà Sagimon, i el Sagimon és important perquè poca gent sap que en realitat Rosario Sagimon n'era la propietària.
10: Era ella que es va registrar l'edifici al seu nom, Rosario Sagimon, que era una vídua molt rica quan es casa amb Pere Milà i que, per tant, van ser els diners del seu primer marit, de Josep Guardiola, igual que el futbolista. Es casa amb ella molt jove i ella hereta aquests diners.
18: Segons la historiadora, aquest emblema de la ciutat de Barcelona és la base per entendre tota l'obra de l'arquitecte. La Pedrera recull tots els detalls que acumulen la resta d'edificis gaudinians. Poms, portes, finestres, parquet hexagonal, cels rasos o jocs de geometria. Entre les principals obsessions de Gaudí, la ventilació i la llum. Dos elements que van convertir els blocs d'habitatges en pisos avançats per l'època.
10: No és que els altres no fossin intel·ligents, però Gaudí, la seva intel·ligència la posa a l'abast d'una arquitectura diferent, no d'autora de cap estil arquitectònic, sinó que se centra entre la tradició i la modernitat per fer alguna cosa
1: diferent.
18: I és que en Gaudí tot té un perquè, res és perquè sí. Ara la gestió de l'edifici és responsabilitat de la Fundació Catalunya La Pedrera, que treballa en la conservació preventiva, una tasca realment difícil per la complexitat de l'edifici.
1: Necessitem especialistes, especialistes en materials, especialistes en estructures, especialistes que en arquitectura i enginyeria ens ajudin a restaurar aquest edifici.
18: A La Pedrera hi conviuen veïns i turistes, 3.000 al dia, 1 milió cada any, que gaudeixen amb una simple visita de les formes, la funció i l'estètica de l'arquitecte.
11: Abans dels esports, atenció amb aquesta història. A Granyena de Segarra, la campana de l'església de Santa Maria torna a sonar després de 85 anys de silenci. L'última vegada que ho va fer va ser la nit de Reis del 1941, quan es va esquerdar per la fred. Aquest cap de setmana ja torna a sonar després que l'empresa especialitzada d'Àustria l'ha reparat i un fuster del municipi n'ha refet el Jou Mercè Marc.
2: Granyena de Segarra, un municipi de la Segarra de 150 habitants que van decidir ara fa 4 anys que havien de recuperar la seva campana del segle XVIII del 1747. L'any 2022, un col·lectiu de veïns va impulsar una col·lecta de diners per finançar el desmuntatge, el trasllat i la reparació en un taller especialitzat a Innsbruck, Àustria. Des de la nit de Reis del 41, a Santa Maria només tocava una de les dues campanes. Un fred intens havia esquerdat l'altra.
13: Molta satisfacció i tranquil·litat de que ja s'ha acabat el projecte, que hi ha hagut bastants periples entremig, però ja està, la campana està arreglada i sobretot tocar les dues juntes em fa il·lusió.
2: La Mercè Salsenc és una de les impulsores veïnals de la col·lecta que ha permès pagar una reparació que ha costat 23.000 euros, la meitat, l'altra entre el bisbat i l'Ajuntament. Ramon Torres, també veí del poble, d'anys en té uns quants, però mai fins ara l'ha pogut sentir tocar.
14: Heu de pensar que és una campana que fa 84 anys, vol dir que la gent que avui en dia viu al poble no han sentit mai aquesta campana.
2: La campana primer es va traslladar a l'empresa de forja Carvajal del col·legi i després es va enviar a l'empresa especialitzada Grasmeri, Àustria, Innsbruck, que s'ha encarregat de soldar la part esquerdada i, segons Josep Carvajal, torna amb el so original.
16: Ara, al soldar-la, la campana té el so original de quan la campana era nova.
2: I el que s'ha hagut de refer sencer és el jou de fusta que la sustenta. L'ha fet un fuster del poble amb fusta d'Iroko, resistenta i que necessita de poc manteniment.
11: Ens queden els esports i el temps. El Barça guanya també al Sevilla i marxa invicta a l'aturada de seleccions, però pendent de Christensen. Núria Vilamala, bona tarda.
25: Hola, Gemma, bona tarda. Sí, perquè ahir va marxar lesionat al minut 59, molt tocat anímicament, i Flick, en roda de premsa, va apuntar que estaria unes quantes setmanes de baixa. El central danès passa proves avui per saber exactament l'abast de la lesió, però les primeres exploracions apunten a que hi hauria una ruptura muscular. Ara el Barça no tornarà a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou, però els de Hansi Flick marxen a l'aturada en una situació immillorable. El conjunt blaugrana ha sumat els 21 punts possibles a la Lliga. Aquesta nit ha guanyat 1-3 el Sánchez-Pizjuán amb un hat-trick de Rafinha que suma ja 14 gols aquesta temporada. Avui el Barça estarà pendent del que passi al derbi de Madrid entre l'Atlético i el Real Madrid, una oportunitat per treure avantatge al capdavant de la Lliga.
11: I en bàsquet, final catalana de la Supercopa entre la Sisa Joventut i el Barça. Sier Chaves, bona tarda.
26: Des de 1987 que no hi havia una final entre Penya i Barça. Què tal, Gemma? Bona tarda. I tant Simon Mirgander de la Penya com Darío Brizuela del Barça tenen clara la importància d'aquest derbi.
27: Creo que mola mucho que jugamos un derbi en la final. Luego Barça es un equipo muy bueno, con muchos nuevos jugadores, pero mola que sea derbi y un final.
28: Partido histórico en esta liga, pero bueno, tenemos que tener claro que es un partido, hay que olvidarse del ruido de fuera, estar centrados en nuestro trabajo y hacer lo que tenemos que hacer.
26: La Penya arriba després d'imposar-se a Baskonia 96-84 en una exhibició de la Provítola amb 27 punts i 10 assistències i el Barça ve de guanyar València per un ajustat 86-87 gràcies a un tir lliure de Panther a 3 segons pel final. Així que a partir de les 7 de la tarda aquesta gran final de la Supercopa Endesa a l'Olímpic de Badalona entre la Sisa Joventut i el Barça.
11: Últim diumenge
25: diumenge d'estiu, Núria. Saró, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda. I amb temps estiuenc, moltes temperatures ara mateix volten els 30 graus i, de fet, avui més d'un termòmetre podrà superar els 30. I atenció, que demà les temperatures pujaran una mica més. I aquests valors tèrmics ens acompanyaran bona part de la setmana. Dimecres arriba oficialment la tardor, ho farà de matinada a les 2:05, però les temperatures seguiran sent d'estiu. Esperem i tenim per davant una setmana força tranquil·la, amb pocs núvols, a tot estirar algunes pinzellades de núvols alts, i si és veritat que demà dilluns la tramuntana es deixarà notar a l'Empordà.
25: Gràcies, Núria, i sé que ell no vol que ho fem, però l'equip del cap de setmana el trobarem a faltar. En Pau Puig se'n va, tornarà d'aquí unes setmanes, però no nosaltres. Saps que et guardarem sempre un trosset de l'estudi. Nosaltres ho deixem aquí. Són 2:45, demà, hora 14, amb Joan Bofill.
0: Hora 14. El láser. Con Aida Bao.
2: 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias, de un domingo en el que la política, con las posiciones enfrentadas de Sánchez y Feijóo, se vuelca en Ceuta, mientras Ceuta sigue sumida en la excepcionalidad más de 50 días después de la entrada masiva. El de hoy es además un día muy electoral en nuestro continente. El canciller alemán Friedrich Merz ve como su continuidad pende de un hilo ante el posible ascenso de la ultraderecha en un nuevo estado alemán después de la victoria aplastante de los extremistas en Sajonia-Anhalt. Como siempre lo ampliaremos en unos segundos, pero antes vamos a echar una ojeada al tiempo de hoy. Terminamos la semana con meteorología de playa para quienes puedan disfrutarla. Sol y temperaturas altas en gran parte de España. Almudena Lopesino, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Aida. El mapa general de España es soleado, pero la noticia no es que haga sol en septiembre, sino que las temperaturas siguen muy por encima de la media en muchos puntos de España. Por ejemplo, en Jaén.
5: En Jaén llevamos ya por lo menos 5 meses que está en modo freidora y yo creo que a esta altura hasta la sombra están sudando. Pero en fin.
4: Bueno, y los hay que cuentan los minutos para que llegue el otoño, bueno, o ya pues directamente el invierno.
12: Estamos agotados de tanto calor, deseando que llegue ya el otoño.
4: Y hoy y, se esperan temperaturas cercanas a los 35 grados pues en prácticamente toda Andalucía. Este domingo además la EMET ha activado el aviso por calor, no en el sur, en el norte, en Vigo y en Pontevedra.
19: Aquí en San Xenxo muchísimo calor, 34 grados y para ser septiembre hoy toca disfrutar de la playa, es seguro.
4: Bueno, pues si tienen suerte de tener la playa cerca, muchísimo mejor, o de vivir en el norte, en Asturias o Cantabria, en torno a los 22 grados a esta hora. Y lo siento mucho, pero la semana que viene más de lo mismo.
2: Bueno, habrá quien se alegre. Tenemos además una tarde de carrusel deportivo por delante con derbi madrileño en menos de 2 horas. Juan Marín, buenas tardes.
20: ¿Qué tal? Eso es. Atlético de Madrid y Real Madrid se miden a partir de las 4:15 en el Metropolitano. Los rojiblancos, cuartos con 13 puntos, y los de Mourinho, segundos con 15, buscarán la victoria para evitar que el Barça siga cogiendo ventaja en la primera posición. En directo ahora mismo, Getafe-Málaga en el Coliseum con 0-0 en el marcador, y en MotoGP, Gran Premio de Austria con Pedro Acosta primero y Jorge Martín segundo.
2: El presidente del Gobierno termina la semana prometiendo que el Ejecutivo va a resolver la crisis de Ceuta más de 50 días después de la entrada masiva. En Gavà, en Barcelona, Sánchez ha acompañado a Salvador Illa en la Fiesta de la Rosa, y desde allí el presidente ha señalado a la oposición. Dice que PP y Vox son dos siglas, pero la misma agenda de involución. Pide Sánchez más convivencia y menos confrontación. Siguiendo ese acto, nuestra compañera de Radio Barcelona, Laura Pons. Buena tarde.
21: Hola, buena tarde, Aida. Sí, Pedro Sánchez pide menos confrontación y más convivencia. Es la receta del gobierno para Ceuta, donde promete que va a volver la normalidad e insta a PP y Vox a la desescalada. Un matrimonio, Feijóo y Abascal, que está cómodo, dice Sánchez, instalado en el cuanto peor mejor. Son palabras del presidente del gobierno desde Gavà.
22: El gobierno de España va a poner todos los recursos necesarios para devolver la normalidad a esa ciudad autónoma. Hemos puesto el mayor escudo social y económico de la historia de Ceuta, con 309 millones de euros. Ese es nuestro compromiso, el compromiso de que Ceuta saldrá adelante, y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta.
21: Es un mitin que abre un curso político marcado por el calendario electoral. De hecho, este fin de semana en Barcelona han coincidido los tres líderes nacionales, Sánchez, Feijóo y Abascal, a quien Salvador Illa, el presidente de la Generalitat, pide que no entorpezcan.
23: Venís aquí a buscar votos, ya os vemos venir, y nosotros os decimos qué proyecto tenéis para Cataluña. Ninguno, ¿verdad? Pues al menos no entorpezcáis a aquellos que tenemos un proyecto como el presidente Sánchez y los socialistas catalanes. quitaros de medio, dejad que Cataluña pueda contribuir a hacer España más progresista.
21: Críticas, son las críticas hacia Feijóo y Abascal y también hacia Isabel Díaz Ayuso. Sánchez ironizaba así sobre la polémica del ático de la presidenta de Madrid.
22: 6.200.000 metros de terraza, 20 páginas o 200 páginas después de explicaciones. Aún no sabemos la versión oficial del Partido Popular. La señora Ayuso dijo que era un despacho oficial. El señor Feijóo dijo que era una residencia oficial. Falta Aznar, que dirá que es un coworking.
21: Y lamentaba que Populares y Vox hayan llevado a los tribunales la ley de nietos. Esto no lo voy a perdonar, decía Sánchez, quien ha escogido Cataluña, apoyado por Salvador Illa, para iniciar este curso político. Sánchez se despedía con gritos de no está solo, cánticos de la militancia socialista desde Gavà, escenario de la Fira de la Rosa.
4: Gracias, Laura. También he estado en Cataluña, lo decíamos, Alberto Núñez Feijóo, que ha aprovechado este momento en el que su partido está abrazando sin ambages los mensajes racistas contra las personas que intentan entrar en Europa y se ha unido en un acto a Xavier García Albiol, alcalde de Badalona y una de las figuras más xenófobas del PP desde hace años ya. Feijóo vuelve a criminalizar a los migrantes y promete cerrar las fronteras a cal y canto, dice, a los que vengan a delinquir. Adriana Jordán, buenas tardes.
1: Buenas tardes, eso es. El líder del PP ha exhibido su discurso más duro sobre inmigración, sus ejes, la seguridad, la protección de fronteras y la concesión del pasaporte. Palabras en Badalona de Núñez Feijóo, donde ha vinculado a los migrantes con la inseguridad.
6: Por eso, aquellos que vengan a saltarse la ley, que sepan que España estará cerrada a cal y canto. No se puede venir a un país a infringir la ley. No se puede venir a un país a vivir a costa de los demás.
1: Feijóo ha cargado también contra la política migratoria del gobierno. Cree que es más fácil entrar en España de forma irregular que con un contrato de trabajo. Promete además mano dura y revisar la retirada del pasaporte.
6: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. ¿Por qué? Porque es justo.
1: A falta de más detalles, el presidente del PP ha explicado que la medida afectaría a condenados, asesinos o agresores sexuales reincidentes.
4: Gracias, Adriana.
1: Yeah.
4: El Partido Popular, como escuchamos, centra sus ataques contra los migrantes a los que Feijóo ha llegado a acusar esta semana, recordamos, de venir a España no para buscar un trabajo, sino para pelearse con la policía. Son palabras textuales del líder de la oposición. En Ceuta sigue Julia Molina. Julia, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, Aida.
4: Pero eso que dice Feijóo no es ni de lejos lo que estás viendo y escuchando por parte de estas personas que siguen esperando una solución en la ciudad autónoma.
7: No, lo que se escucha aquí es una palabra que se repite entre los migrantes una y otra vez.
8: Buen futuro esa.
9: Que busca mi futuro aquí.
10: Tener un buen futuro, buena vida.
7: Todos hablan de futuro, buscan en España un buen futuro. Entre los que viven estos días en las playas o en las calles hay cocineros, peluqueros, albañiles. Lujat dice que es socorrista, jardinero y pintor. Un mes después de llegar a Ceuta empezó a ofrecerse para trabajar.
9: Sí, trabajando pintor. Sí, sí, la obra, lo que sea, pero trabajo por mi trozo de pan.
7: Así dice, se gana el pan, defiende que ha venido a contribuir.
9: Yo quiero trabajar por España, darle algo a España, porque tengo un cariño de España. Si no quiere España que me coge, voy a Italia o Francia.
7: Él ha encontrado más facilidades porque habla español y porque ya vivió aquí. Mohamed, que vive resignado desde hace mes y medio en Playa Benítez, cuenta que todos los que ha ido conociendo buscan trabajar.
10: Son jóvenes que trabajan aire acondicionado, que trabajan en fontanería, cada uno que tiene, han dejado lo que es un trabajo en Marruecos para cambiar otro trabajo. Porque en Marruecos no puede sobrevivir con un sueldo de 5 euros al día o 10 euros al día con un país.
7: Él mismo explica que lo único a lo que aspira es a tener una buena vida. Morat presume de tener un título de cocinero.